estàveu i unes quantes tonteries més de la mà d'Albert Parera. I quan el programa s'ha acabat, nosaltres partem amb aquesta peça dels Pets que es diu S'ha acabat. Moltes gràcies. Ens retrobem en altres propostes radiofòniques a partir del setembre. Bon estiu. Adéu. La Maroteca de la Ràdio.

0: que recordarem. Per exemple, tu, Xavi, vas fer de periodista esportiu, ens vas fer una crònica en directe. Us explicaré el per què. Hi havia un programa que es deia Magazine de nit, que fèiem a Matadepera Ràdio les nits del dimarts, de 9 a 10, amb l'Albert Parera. I aquest era un programa doncs, que tenia lloc moltes vegades mentre, simultàniament, es celebraven partits de futbol de la Lliga de Campions. I en aquella època el Barça jugava molts partits i arribava a finals i fins i tot les guanyava, en aquella època.
1: Quina època, tu!
0: Imagina't!
2: Te'n recordes?
1: Quina època! El Barça guanyant, què dius ara?
0: Exacte.
1: Va passar.
0: Doncs l'Albert Parera, que és molt més futbolero que jo, sempre em deia, ostres, i com ho podem fer per enterar-nos de què fa el Barça? Dic, bé, doncs molt fàcil, posem una estona al Puyal, llavors posàvem la ràdio de tant en tant i anàvem posant doncs, per escoltar una mica allò a minut i resultat, no? Però en alguna ocasió requeríem de l'ajuda d'algú, com per exemple aquest gran periodista esportiu que es diu Xavier Arnaus, que ens feia una crònica resumida en directe mentre el partit estava en marxa. Anem a escoltar, viatjant cap al dia 19 de març de l'any 1996 a Matadepera Ràdio.
3: Hola, molt bon vespre. Benvinguts un cop més al Magazine de nit, aquest programa de la Municipal de Matadepera que us acompanya cordialment i amicalment cada dimarts de 9 a 10 del vespre amb un servidor aquí a peu de micro, Albert Parera, i l'Esteve Llop a control de so.
4: Hola, bona nit.
3: Bona nit, Esteve.
4: M'ha fet gràcia això de peu de micro, és divertit.
3: Sí, no? És que, bé, el micro aquest té un peu. Sí. No és com el que tens tu, que té com un braç mecànic.
4: Sí, aquest és una espècie de, no sé, de carxofa per aquí flotant, sí.
3: Sí, doncs aquest és com un peu i el micro a sobre, i per això s'ha passat ara mateix pel cap dir a peu de micro. No sé, és una expressió que es podria incloure dins, no sé, les formalitats radiofòniques que es poden dir i deixar de dir. Què et sembla?
4: Sí, les radiofòniques, les... com has dit això, bé...
3: Formalitats radiofòniques.
4: Formalitats radiofòniques que es fan i es desfan.
3: També, exacte.
4: Bé, abans de res volies que poséssim un...
3: un tema prou conegut per tots els catalans i simpatitzants del Futbol Club Barcelona.
4: És aquest. I això per què? Doncs us ho diem d'aquí un moment, us informem. Als pocs que ens estiguin escoltant, no, per cert, Albert?
3: Sí, perquè suposo que, com molta gent, deuen estar mirant el gran partit del Barça. De fet, no sé si és gran o és sort o què és, però el fet és que està guanyant per 2-0. El primer gol de Vaquero i el segon gol de Figo, si no tinc mal entès.
4: Sí, m'han dit de falta bastant espectacular.
3: No ho he entès així jo, però...
4: No ho sé pas,
3: és que no ho he sentit bé.
4: Bé, de fet, ens informaran.
3: Sí, ben segur. Si algun oient ens vol trucar i dir ei, que ja van 0-3, doncs cap problema. 730-0000 és el telèfon d'aquí a la Municipal de Matadepera. Ens truqueu i ens dieu què passa.
4: I després també connectarem amb el mestre Puyal i ens explicarà alguna cosa interessant.
3: Sí, farem una connexió en directe amb Catalunya Ràdio. El mestre Puyal ens dirà alguna coseta, potser la Pilar Calvo, no sé.
4: Ja
3: algú tindrem per aquí, algú tindrem.
4: Molt bé, ens tornem a la nostra sintonia habitual. I doncs proseguim o comencem ja més seriosament el magazine de nit d'avui. Magazine de nit és un programa d'informació i ara, si no, una veu ens ho recorda.
5: Si vols estar informat, sintonitza cada dimarts Magazine de nit.
4: I, per tant, com que hem d'estar molt informats, anem cap al camp del PSV Eindhoven i allà hi tenim el nostre...
3: estimat company.
4: Sí.
3: En Quim.
4: No direm mestre, però bé.
3: Va, Quim.
4: Company.
3: Quim, parla.
4: Bona nit.
6: PSV, el Barça ha quedat amb 10 homes. Ens queda mitja hora.
3: Malament.
6: Que serà... d'allò més emocionant. Ens queda mitja hora de patir d'allò més. Amics oients de futbol a Catalunya Ràdio, hem fet un Nadal que per mi és
4: per tu,
6: defensa,
4: per a mi, no et sona això, per a mi.
6: Evidentment el Barça jugarà amb Popescu darrere, amb Popescu en la funció habitual de Nadal.
4: És boníssim.
6: Som a minut 15 de la segona part. El Barça ha d'aguantar com pugui.
4: Home, jo, a mi em falten 15 minuts per les 10.
6: Per tots els mitjans que no
4: jo aquesta és l'hora que tenim aquí i Puyal t'asseguro que anem
3: bé,
6: en punt. No ens fem cap. L'empat a 2 ens obligaria a anar a la pròrroga i la pròrroga amb 10 homes és...
4: van empatats.
3: Van empatats.
6: Som a minut 16 de la segona part. Rep la pilota Sergi. Es desmarca Figo a la dreta. Sergi ha deixat l'esfèrica curta al mig del camp per Hagi. Hagi cap a l'esquerra per Amor. Amor torna per Sergi al cercle central. Sergi lluita per la pilota.
3: No ho dirà.
6: L'ha perduda.
4: No, mai.
6: És al minut 16 de la segona part.
4: Sí, això ja ho
6: ens ho has dit. El Barça li han expulsat Nadal.
3: Això també ho ha dit.
4: Nadal, malament.
6: A la dreta de la zona de...

0: Ofensiva al Barcelona, la pilota la controla Klom. Klom des de lluny intenta una centrada llarga. Gràcies.
1: En Klom, potser és en Santa Klom, en Klaus.
2: Santa Klom. Molt dolent.
0: No m'ha capturat aquest segon temps.
1: Molt, molt bé. És que s'ha de parlar del Nadal, doncs
0: va m'ha inspirat. Juga per Yong. Yong s'ho mira de lluny.
2: Yong.
0: Fa una passada
2: Yong.
0: Curta. Yong que
1: el
0: fin.
1: Xinès més ràpid del món. No sabies el que he dit?
2: Yong. Molt bo. Bé, soltem un tema i després tornem amb molta més informació, com sempre, i tenim una trucada a l'espera de un oient que fa un moment ens ha dit sí, us trucaré, perquè ens vol comentar una mica com va el partit i suposo que ell ens informarà del resultat.
1: Millor que en Puyol.
2: Sí, suposo que sí. Doncs tornem de seguida. Anem a escoltar un tema de Supertramp de l'any 1974. Des del Crime of the Century, un tema que personalment trobo que és meravellós. Es diu If Everyone Was Listening. O sigui, si tothom ens estigués escoltant. Ho podem adaptar una mica, oi?
1: Que cosa que ningú està fent.
2: Bé.
1: Bueno, potser algú.
2: Esperem que sí. Escolteu, molt bo, eh? The actors and jesters are here. Com us deia, teníem a l'altra banda del fil telefònic que un oient ens ha tornat a trucar i el tenim perquè ens informi del Barça. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Com et dius?
3: Xavier Naus.
2: Molt bé, doncs tu diràs com funciona el partit.
3: Doncs bé, acaben de marcar ara els del PSV un altre gol, ja van 2-2.
1: 2-2?
3: Sí.
2: A veure, el Puyol potser ens dona una versió diferent.
0: El davanter centra, un home alt del PSV.
2: Sí.
0: El Barça empata 2.
2: Ah, doncs sí, doncs tens raó.
3: Home, ja.
2: No, vull dir, li deia el Puyol. Jo suposo que un oient fidel de Mata de Pere Ràdio segur que té la raó. En Puyol...
1: No es pot equivocar mai un oient, per favor.
2: No, evidentment. No,
1: evidentment.
2: Bé, doncs 2-2. I com, hi ha hagut algun merder?
3: Doncs sí, acaben de fer una falta en el Nadal que li ha costat una targeta vermella a la contra que li ha fet.
2: Sí, això ens ho ha explicat el Puyol una mica així, cridant i dient...
1: Era merescuda?
2: En Nadal...
1: Era merescuda la targeta o no?
3: En principi, a primera vista,
1: sí.
3: No.
1: No.
3: Bueno, mereixien els dos, però bé, al final s'ha vist que el Nadal s'ha empotrat en ell i es mereixia la targeta, però
1: sí,
3: clar...
1: Sí. I com pinta el partit ara? Vull dir, el PSV domina clarament, el Barça contraataca perillosament, com va la cosa?
3: No, després de l'expulsió de Nadal, doncs el Barça sembla que s'hagi tancat o ja no és tan actiu com era abans.
1: Sí, perquè al llarg del partit, quina evolució faries del Barça, del seu joc?
3: Doncs ha estat jugant molt bé, ha atacat bastant i el seu joc era bastant bo. I ara amb el nerviosisme del partit amb l'expulsió de Nadal, doncs s'ha anat tot en orris.
1: O sigui que si queda eliminat i que, vaja, des d'aquí no el desitgem pas, hauria donat una bona imatge, almenys, no pas com els partits que ha anat fent fins ara.
3: Sí, la veritat és que no hi ha cap diferència a partir de Nadal en el Camp Nou del PSV Barça.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, doncs, Xavier, moltes gràcies per la teva informació veraç i independent.
3: Ah, sí, home.
2: I, no ho sé, doncs, gràcies i...
1: Quan el Barça jugui les semifinals, ja tornes a trucar i ens expliques com van els partits, també, perquè segurament jugaran dimarts, i allò que passa que els dimarts l'Esteve i un servidor de Barberera estan fent el magazín de nit aquí i no podem veure el partit.
3: Ostres,
1: és
3: molt
1: que,
3: bé.
1: És allò que passa.
2: Molt bé, doncs, Xavier, moltes gràcies.
3: Val, de res.
1: Vinga, adéu, bona nit.
2: Bona nit. Adéu, bona nit. Continuem ara al magazín de nit, quan falten 8 minuts per les 7 del vespre. Escoltem un tema que ens encanta als dos, Albert.
1: D'en Miquel.
2: El Miquel.
1: El Michael Jackson, millor dit.
2: I precisament tenim una falca que conté música d'aquest gran geni de la música.
1: El rei del pop, com has dit tu anteriorment.
2: Sí, exacte, i és aquesta.
4: Si vols estar informat, sintonitza cada dimarts Magazín de Nit.
2: I aquesta falca ens va com a anell al dit per escoltar aquesta música tan fantàstica. Des de l'any 1983 i des del Thriller, el famós àlbum de Michael Jackson, un dels més venuts de la història. No sé si el que més, perquè hi va haver unes disputes de xifres fa poc, però gairebé. El tema es diu...
1: Billie Jean.
2: Després cap al comentari.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
6: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Quina veueta, Xavi, quina veueta tenia. Estàs reconegut o què?
7: Doncs la veritat és que sí, sí que m'he reconegut, però també he reconegut que estava molt nerviós i que m'ho havia de treure les paraules de la boca. No, és allò que et fa la pregunta i dius, escolta, que has de desenvolupar la resposta, no et surt. Ah.
2: Bé, aquí hem de dir que jo feia molts atracaments a banda armada perquè de vegades hi havia doncs, aquests moments, no?, que hi havia partit i que, òbviament, ningú estava escoltant la ràdio o, com a molt, el Puyal, poc més. I, per tant, doncs, quan fèiem crides perquè la gent participés doncs, en algun concurs o el que fos, de vegades havíem de tirar els nostres amics perquè si algú escoltava la ràdio veiés que sí que hi havia gent que tenia els ànims d'agafar el telèfon, però era al revés, érem nosaltres que trucàvem als amics. Sobretot això passava molt també als principis de temporada, quan començava un programa nou, i que era... Exacte. Llavors, què feia falta? Que hi hagués algú que et donés aquest ganxo i a partir d'aquí després començaven les trucades, no?
7: Sí, sí. I truques al tiet Xavi, que està més a saber on, veient el partit, i hòstia, i ara què dic jo amb el telèfon? Ara, a veure, escolti, digui'm.
2: Bé, en aquells moments o estaves a Barcelona o estaves a Talamanca.
7: Sí, sí, sí. No sé on estava. Quin any era això?
2: Home, era un dimarts, per tant, segur, era l'any 96, estaves a Barcelona.
7: 96, a Barcelona, sí. Sí, estava pensant, sí. Mare de Déu, mare de Déu. En aquella època encara veia el Barça.
2: Bé, tornem a l'actualitat, si et sembla, perquè ahir vam estar comentant per missatge què és el que escoltaves en aquests moments a Alemanya a nivell de ràdio. I el que he fet és indagar una mica per internet i escoltar què hi ha a les ràdios alemanyes que vas comentar-me. I anem a escoltar doncs, un exemple de l'emissora Cosmo. Aquí hi ha un podcast, per exemple, d'un programa que es diu Glots en Glòria, i podem escoltar un petit tast d'aquest programa perquè veieu com sona una ràdio alemanya.
8: Kosmos, Glotz und Gloria, der Serienpodcast mit Jörn Beer und Emily Thumi.
9: Hallo und wie schön, dass ihr uns wieder angeklickt habt. Heute bin ich wieder ohne Jörn hier unterwegs, aber keine Sorge.
2: A veure, necessitem traducció simultània, Xavi. Ho entens, això, el que diu, o què?
7: A mitges. Entenc les frases, entenc alguns noms, algunes coses, però no puc seguir tot el detall.
2: Bé, informem que el Xavi està vivint a Alemanya. Quants anys fa, ja? 3, 4?
7: 5. El que passa és que la vida sencera la porto en anglès. La feina és en anglès, la parella és en anglès. Llavors és molt complicat integrar-te. Faig cursos, però és complicat.
10: La pregunta de españoles en el mundo, ¿quieres volver?
7: Trobo faltar el pa amb tomàquet i l'all i oli. Entraríem en altres temes, però es viu molt bé, es viu molt bé aquí. I la ràdio la tenen com a un company, tothom escolta la ràdio.
2: Bé, jo crec que és una reflexió pràcticament mundial, no? Planetària. La ràdio acompanya molt i en certs moments, si estàs sol, doncs és una bona companyia, de vegades fins i tot més que la televisió, sobretot pel que diem sempre, perquè mentre estàs escoltant la ràdio pots fer altres coses, o mentre escoltes música senzillament també pots estar treballant. Amb la tele és una mica més complicat, no?
7: I com que aquí hi ha molta cultura de cotxe, moltíssima cultura de cotxe, hi ha molta gent que passa moltes hores tancada en el cotxe en una retenció. És així de simple. Conduir i no tenir que prestar atenció a una tele et dona llavors la ràdio. I llavors hi ha molta ràdio de qualitat, hi ha molta... qualitat, em refereixo, les notícies... La premsa a Alemanya hi posa un esforç que m'ha costat molt veure a Espanya. I llavors la gent s'hi troba moltíssim amb la ràdio. I llavors, és potser un dels canals primaris d'informació a molta gent aquí en el país. Això és el que volia arribar.
2: Molt bé, anem a escoltar alguna cosa més de la ràdio d'Alemanya. Anem ara cap a la radiofórmula amb One Life, que seria Eins Life, no? Millor dit. Ho estava aquí ja fent en anglès. Doncs anem a escoltar aquest Eins Life amb aquesta radiofórmula que sona a la ràdio alemanya avui dia.

0: 1 live. Kammel und Kühler.
1: Almenys, Xavi, per aquesta estona que vaig enganxar jo en directe en streaming a la pàgina web d'aquesta emissora, no hi havia ningú parlant, és a dir, sembla ben bé una programació automàtica feta des d'un ordinador. No sé si és aquesta la cosa habitual.
2: Bueno, tens Radio Fórmula, tens els 40 principals d'aquí, tens el mateix, música de festa o música de jove, que vols que et digui. I sí, no necessites res més que una llista de reproducció amb unes quantes pastilles per si ja està.
1: Molt bé, ja per acabar aquest repàs a la ràdio alemanya que ens has facilitat tu, doncs amb els teus coneixements d'aquests anys que fa que vius a Alemanya, anem a escoltar una altra emissora de Cosmo, un altre podcast, millor dit, d'aquesta emissora de Cosmo, que es diu Der Soundtrack Bonn, i pel que sembla el que es fa en cada programa és convidar una persona que parli de bandes sonores.
3: Die erste Platte, die ich mir wirklich von meinem eigenen Geld gekauft hab, Udo Lindenberg, Sündenknall. Und jedem, dem es hier nicht passt, den steck ich easy in den Knast. Ich leg ihn um, ich mach ihn stumm und die Banane, sie bleibt krumm, denn wenn die... Und so weiter.
0: Cosmo. Der Soundtrack von...
4: Jan Delay.
5: Jan Delay experimentiert gerne mit verschiedenen Genres, aber seine Stimme macht ihn unverwechselbar.
1: Bé, el convidat en aquest programa era aquest tal Jan Delay, és l'únic que he entès. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis destacar, Xavi, del que han dit.
2: Del que han dit no tinc ni idea.
1: Vale, perfecte, gràcies.
2: Però el Cosmo és una emissora de música del món, o de cultura del món. No es centra només a Alemanya, és molt, posa molta cosa d'Àfrica, posa molta cosa de Sud-amèrica, d'Índia, parla d'actualitat, però quan parla de música no es tanca res ni a un estil concret. Llavors et porta a un cantant i a un traductor, i llavors li fan una entrevista, com arriba aquí, què hi ha per darrere. Llavors hi ha algunes cançons que s'han fet famoses aquí a Alemanya que no són alemanes, just només perquè a Cosmo la posaven. És molt interessant, és molt cultural, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, per aquest repàs de la ràdio alemanya. Això és una cosa que encara no havíem fet fins ara aquí al programa, traspassar les nostres fronteres per escoltar què són altres països, i sempre està bé, sempre està bé. Jo, de fet, és una cosa que quan he pogut, l'he fet. És a dir, si he estat de viatge a algun altre país i he estat jo sol una estona, he posat la ràdio per veure què hi sonava. I això em fa pensar, fa molts anys, quan una persona que coneixeu vosaltres, un veí de Talamanca, que té un Jeep de color vermell dels anys 40, val? M'explicava que quan se'n va anar de viatge als Estats Units tenia una petita ràdio, no un transistor, sinó una ràdio d'aquesta ja digital petitona, i en vols a dins del país, d'Estats Units, havia arribat a posar la ràdio en ple vol per veure què sonava en aquelles emissores, i que va flipar.
2: No sabia que es podia fer això.
1: Bé, suposo que és una cosa que no estaria permesa, però que ell en aquells moments la va fer i que li va poder permetre escoltar emissores doncs, de diverses zones d'Estats Units, i en aquells moments va quedar molt parat pel que va comentar, perquè hi havia una radiofórmula espectacular, no? Recordem que la radiofórmula com a tal, la que coneixem al nostre país, es va importar als anys 60 i sobretot a principis dels 70 de la mà de personatges com Constantino Romero a Ràdio Barcelona, i aquestes fórmules eren importades als Estats Units, és a dir que ells van ser els pioners amb aquesta manera de presentar les cançons tan dinàmica, tan energètica, amb falques, sempre amb novetats, i diguem, intentant trepitjar poc les cançons, però tampoc fer l'estil clàssic que hi havia al nostre país, que era de, a continuación, ustedes van a escuchar la canción de El Dúo Dinámico, i tirar la cançó, no? Sinó trepitjar una mica la música i allò que es diu quadrar la cançó, que és esperar que comenci a cantar l'artista per estar parlant fins a aquell moment i just en aquell moment deixar de parlar perquè entri la veu de l'artista, no?
2: Mare Déu, quina tècnica! Sí, sí.
1: Doncs escolteu, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir per part vostra, però jo crec que aquesta estona ha sigut molt interessant per recordar aquests moments que vau viure amb mi a dins de l'estudi de la ràdio, i també doncs, per fer una petita, un petit viatge per la ràdio alemanya. Doncs moltes gràcies, Marc, Xavi, per estar aquí al programa. Ha faltat el Sergi, ho hem de dir, perquè estàvem esperant el Sergi Duró que estigués amb nosaltres, però vaja, intentarem tornar a trobar un altre moment per coincidir i fer aquests petits moments de memòries radiofòniques. Que vagi molt bé, amics.
6: Molt xulo.
1: I tant, i tant.
6: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adéu.
6: Adéu. L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Doncs bé, seguim aquí a l'hemeroteca, Ràdio Sant Cugat. Jordi, benvingut al programa, com estàs?
7: Gràcies, doncs molt bé. Per un tema d'agenda personal no he pogut assistir a l'anterior part del programa, però, vaja, he quedat encantat de tot el que heu parlat, eh? Això s'ha de repetir.
1: Això són vells temps i el que dèiem amb el Xavi i amb el Santa, que aquí hi ha sempre doncs, aquest factor nostàlgic que fa que parlis amb molta il·lusió d'aquella època i que semblem una mica uns avis, però és que ens ho passem tan bé i és tan divertit recordar aquells moments amb els documents que demostren que això va sortir a l'aire i que fa la tira de temps que no escoltàvem, que realment és fantàstic.
7: No, no, i tant, i tant. De fet, has pensat que d'aquí uns anys el que estem fent ara mateix també ho recordarem i podem fer una hemeroteca de l'hemeroteca?
1: Ui, tant, i tant. Podem dir, mira, te'n recordes fa 30 anys?
7: Te'n recordes quan fèiem? Pues imagina't, eh? Això la font de recursos és inacabable.
1: Exacte, exacte. Què et sembla anar a fer una mica de calaix? Calaix virtual, eh? Aquest és un programa on el que fem és posar antigues gravacions de ràdio i, evidentment, doncs, aquestes falques ja no generen cap tipus d'ingrés. Anem una mica cap aquí, per això. Anem a l'any 2021, any en el qual vam celebrar els 20 anys del nostre programa Black Knight. El 30 d'abril farà 20 anys que va néixer Black Knight, el teu programa de música negra.
8: Dimarts 27, a les 12 del migdia, programa especial de celebració dels 20 anys de Black Knight a Ràdio Sant Cugat.
1: No hi faltis.
9: Black Knight, Ràdio Sant Cugat, amb Jordi Casellas i Esteve Alló.
1: Va ser un bonic moment, Jordi, recuperar les primeres gravacions nostres d'aquest programa, que va ser la primera vegada que vam estar en directe a les zones de la FM, de Ràdio Sant Cugat, en aquest cas, i vaja, doncs va ser un moment màgic.
7: Doncs sí, és que a més són 20 anys. A veure, que no tothom ho pot dir, això, que de dir, mira, és que fa 20 anys que vaig començar a fer aquest programa. És cert que el Black Knight no ha sigut un programa que ha tingut continuïtat durant aquest temps, que l'hem tornat a recuperar, però és que això, l'origen, el primer programa, ja fa 20 anys. I quan ens posem a recordar doncs, aquella època, tot com anava, en els antics estudis de Ràdio Sant Cugat, a la nit, doncs com tu dius, la paraula jo crec que més la defineix és això, màgic, no? Màgia, no? Perquè ho tenia tot. Tenia el directe, tenia la ràdio, diguem, íntima, que en dic jo, perquè és el que provoca la ràdio de nit. En fi, què més podíem demanar en aquella època?
1: I, de fet, recordar-vos que teniu a disposició tots aquests programes. Si aneu a internet, per exemple, al quiosc virtual e-books, s'escriu amb dues O's, i-b-o-o-x, e-books.com, ens busqueu el perfil Esteve Llop, a dins hi ha tots els programes recents i també alguns d'antics, per exemple, del Black Knight. Seguim amb més històries, amb més publicitat. En aquest cas, anem a una promoció del programa Pasta Follada, que sonava l'any 1997 aquí, a Ràdio Sant Cugat.
10: No és que sigui lletja, és que tinc una cara difícil.
11: Pasta Follada, gent sense complexes.
12: Pasta Follada, de dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit.
1: D'aquest programa ja n'hem parlat aquí a la Maroteca de la Ràdio. És un dels programes en els quals a nivell tècnic m'ho he passat més bé i va ser doncs, una experiència, diguem, sobrevinguda, perquè és un programa en el qual jo no vaig participar en la creació des de zero d'aquest programa, sinó que era una idea que ja estava concebuda pel seu equip i jo era la persona que van encomanar la tècnica d'aquest programa en directe a les nits de dilluns a dijous, de 11 a 12 de la nit a Ràdio Sant Cugat, i vaig decidir entomar-ho, i va ser fantàstic. M'ho vaig passar molt bé, i vaja, un moment a l'estudi que tu també recordes, Jordi.
7: Sí, i tant, i a més és que em sento molt afortunat de compartir també aquell estiu que el Pasta Follada va estar a Cadena Ser en substitució del programa del Buenafuente, i jo vaig ser un espectador privilegiat de com feies la tècnica d'aquest programa, de com es feia tot el programa, i vaja, sense paraules, aquella taula de so interminable, amb enllaços via satèl·lit, connexions Madrid, vaja, espectacular.
1: Doncs anem a escoltar la veu d'una de les persones integrants d'aquest programa, que de fet jo crec que és la persona amb qui més hores vaig compartir a l'estudi, perquè la tenia al meu costat, perquè era el productor d'aquest programa i també feia algun personatge, és l'Àlex Ferre, periodista, que hem parlat amb ell per recordar els seus moments en aquest programa i altres també, perquè de fet després d'aquest programa ell va seguir la seva carrera amb el Pasta Follada en altres emissores, després de Ràdio Barcelona. Anem a escoltar, doncs, el company Àlex Ferrer.
13: Hola, jo sóc l'Àlex Ferrer i, tot i que el meu nom no li deu sonar a ningú, sóc dels que també va començar a Ràdio Sant Cugat i he de dir que des d'allà doncs, vaig tenir una carrera radiofònica molt xula i d'uns quants anys, perquè bueno, després d'estar a Ràdio Sant Cugat fent el Pasta Follada, el vam estar fent a Cadena Ser, després vam estar com ràdio, també vam fer coses a Catalunya Ràdio, vam muntar una productora que feia continguts per ràdio i després també per televisió, i tot això va néixer a Ràdio Sant Cugat, que és doncs, on jo vaig aprendre a fer ràdio. El meu primer programa de ràdio el vaig fer a Ràdio Sant Cugat. I per tant, doncs, aquest record sempre el portaré amb mi, perquè bueno, doncs, allà vaig aprendre moltes coses. I a més, també em vaig rodejar de professionals fantàstics, no? No només els meus companys amb els que feia el programa, com la Marta Montagut o el Jofre Font, que ara està fent programes de cultura a TV3, també l'Esteve Llop, el nostre tècnic que ens suportava cada nit les nostres animalades, i també companys d'altres programes d'informatius, com són el Josep Maria Miró, que ara no és periodista, però destaca, com pel que ja despuntava, que era una persona molt creativa i ara és dramaturg. És un gran dels noms de la dramatúrgia catalana. I, evidentment, doncs, també amb molt bon record amb la Jenny Lozano i el Jofre Llombart, que ara doncs, estan a Catalunya Ràdio i a RAC1. El Jofre és subdirector de RAC1. I vull que sapigueu tots que amb el Jofre i la Jenny Catalunya ha guanyat dos grans periodistes radiofònics, però ha perdut dos grans humoristes. Perquè els moments que teníem en antena i fora d'antena amb el Jofre i la Jenny eren absolutament delirants en alguns casos i nits d'aquelles molt memorables que tinc amb molt bon record. Així que no puc dir més que coses bones de Ràdio Sant Cugat per això, perquè va ser una època, diguem-ne, va ser només un anyet en el meu cas, però va ser un anyet molt, molt prolífic i que en tinc molt bon record, tot i que era un sacrifici. Jo sóc de Cardedeu, anar i venir a les tantes de la nit a Sant Cugat Cardedeu, però ho vaig fer molt de gust i la veritat és que, doncs, com deia, sempre ho portaré amb mi. Així que moltes gràcies, Ràdio Sant Cugat. Enhorabona per la feina que heu fet durant tants anys i per la que seguiu fent. I, com diu el tòpic, endavant amb el programa.
1: Àlex, moltes gràcies per participar-hi. Un luxe haver-vos conegut a tots i haver disfrutat d'aquella temporada que va ser increïble, espectacular. Ens ho vam passar molt bé a l'estudi, vam riure molt i també comparteixo amb ell el que deia. Fora de micròfons vam passar molt bones estones amb la Jenny i amb el Jofre. I ara estic recordant una gravació que vam fer un dia tardíssim, després de fer un programa en directe. Vam estar una estona xerrant per telèfon amb ells dos, amb el Jenny i amb el Jofre. I vaja, són moments que no podem passar en antena perquè són políticament incorrectes, però és que ens ho passàvem tan bé, tan bé, i és molt fàcil amb ells, perquè són d'una broma molt enginyosa i molt divertida. I vaja, em reitero, però és que va ser així. Van ser uns moments dels quals jo m'ho he passat més bé treballant a la ràdio. Bé, seguim i anem ara amb un document més del Pasta Follada. En aquest cas, un fragment d'un dels programes emesos en directe a Ràdio Sant Cugat el 1997. Anem a escoltar com Àlex Ferrer feia un dels seus personatges, que es deia Cristian Borja de Riquer i Maria. Anem cap al 1997 a Ràdio Sant Cugat. Pasta Follada.
14: Avi, que ja està, que ja el sent, eh?
15: Ah, ja el sent.
14: Ja està, sisplau, eh?
15: Xavier.
16: Bon dia, senyor Madeu.
15: Hola, Xavier.
16: Hola, bon dia.
15: Com estem?
16: Molt bé. Jo patia per vostè, pel Xenxo i pel Cristian, pel Fernasso.
15: Estem bé.
16: Estan bé.
14: No ha passat res, perquè jo tinc una...
15: Hola, bon dia.
16: Hola, Xenxo.
14: Jo tinc afortunadament una experiència amb això de la conducció.
16: Ja.
14: I, bueno, no ha passat res, ho he pogut solucionar.
16: A més, l'Audi porta bé,
14: sí,
16: no?
14: Sí, cap problema.
15: És de color groc, aquest cotxe.
16: Ja.
15: Aquest meu net el veus passar i dius que és un canari? No, és el Cristian que va amb cotxe.
16: Jo el que em suposo és que deveu ser la platja ja i ja podeu començar a fer-me alguna entrevista amb algun banyista.
14: No.
16: No,
15: jo no. Encara no som a la platja.
14: Estem en una retenció, estem parats a la carretera.
16: Però si sento els cotxes que passen amunt i avall.
14: Sí, però és que la retenció és només del nostre carril. Pues els altres passen, però el nostre carril està
15: pues, aquí el carril parat. Estem parats.
16: Doncs, Cristian, tu condueixes, això és fàcil, intermitent, et fiques al carril i ja està.
14: Sí, però és que passa molt ràpid, eh? Ja, passa molt ràpid i amb aquesta antena que pesa molt, no m'atreveixo. Passo, m'espero que avancin els del nostre carril.
16: I aquests ocells que són?
14: Aquests ocells, bueno, és que estem aquí fora, hem parat i bueno, hem sortit una mica i estem aquí...
16: O sigui...
14: Estem aquí xerrant i tal.
16: Estem a fora, ja?
14: Sí.
15: Estem aquí esperant-nos perquè aquest carril és molt net.
16: Què és això?
14: Ai, no sé.
16: Què és això? Què és això?
15: El Chencho que està fent un alferrat aquí damunt del capó del cotxe.
16: Què vol dir que fa un alferrat el Chencho? Que què està fent el Chencho?
15: Uau, què passa?
16: Chencho, por favor, saca el calentador de mi cotxe, por favor.
15: A veure, quant ho vol creir? Ja us has ferrat.
16: Aviam, serà possible, família Pons. Tan difícil és arribar a la platja i explicar-me què fan els banyistes?
14: Para ja després, Chencho, por favor, para.
15: Ja vull ja.
16: Aviam, Christian, sisplau. Tan difícil és arribar a la platja?
14: Pues que estem aquí parats, ja t'ho dic. Ja t'ho dic, estem aquí parats i no hi ha manera d'avançar.
15: Deixa-me la maquinita, Chencho. Deixa-me la maquinita. Pinyau!
16: Aviam, què està passant, sisplau?
15: Pinyau! Mata el marciano!
16: Aviam.
15: Ets petini! Chico, mira que ja has fet el rècord! Muy bien, abuelete, así me gusta, compasión!
16: Aviam. Christian, Christian, entén.
15: Ai, que m'ataca!
14: Avi, prou, sisplau.
16: Avi.
15: Què passa?
16: Christian, vull parlar amb tu.
15: He fet el rècord!
14: Avi, prou, sisplau.
16: Christian, vull parlar amb tu.
14: M'estan agobiant.
16: Entenc que esteu amb una caravana, que en Chencho s'ha fet un alferrat sobre el capó del cotxe, que l'avi juga amb un Game Boy.
14: Està jugant que li ha deixat el Chencho.
16: I pel que veig...
15: Estic jugant amb un Muguruchi.
16: Sí, amb un Muguruchi.
15: Jo passo,
14: bueno, ja s'apanyaran. Jo vaig a trucar a la Yuya ara, aprofito, perquè és que si no...
16: Què vols dir, vaig a trucar a la Yuya?
14: Yuya és una amiga meva.
15: Ja. Es passa el dia amb el Mòbil Anys, com que estem aquí a la cua, eh?
16: Entenc.
15: Estem a la cua i no fem res.
16: Amadeu.
15: Què passa?
16: Entenc que passen de mi.
15: No, però estem aquí com que hi ha la detenció. Perquè hi ha dos carrils que corren, però el nostre carril no es mou, tu.
16: Mira, jo no sé si m'escolten. Christian.
14: Perdona un moment, Xavi. Estem fent una
16: Què vol dir, perdona un moment, Xavi?
15: Està parlant amb el telèfon.
14: Calla un moment, que no sento res, home.
15: Quan es posa amb el telèfon, ja no se li pot dir res.
14: Aviam. Estem fent una
16: cosa amb la ràdio.
15: Sé que quiere, quiere un huevo frito.
16: No vull un huevo frito.
15: Estamos aquí en el capo calentito. Se le mete una chuleta, banda y banda, de buen rollo.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
17: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amigues i amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat, com sempre, a recordar i a passar-ho bé escoltant aquestes gravacions antigues de ràdio. Abans de marxar, recordem, Jordi, la nostra adreça d'email.
7: hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. La repeteixo, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com. Com bé sabeu, ens podeu fer arribar a tot aquell material que tingueu i nosaltres hem encantat aquí de posar-lo.
1: De fet, gràcies a algunes aportacions hem pogut anar nodrint aquest programa de talls molt interessants i allargar-lo en el temps, perquè, sincerament, al principi jo comptava fer doncs, una trentena de programes i, vaja, doncs, ja en portem uns quants més i encara en tenim força més per davant. És a dir, que moltes gràcies, perquè això, evidentment, és el que fa que aquest programa tingui sentit, recuperar documents que, en molts casos, ni les pròpies emissores els tenen. Per tant, és molt interessant que surtin aquestes coses a la llum de nou. Marxarem amb una mica d'humor, més humor, una mica més actual. Viatjarem, en aquest cas, cap a l'any 2012, amb un Greatest Hits de la competència, el programa dels Oscars a RAC1, on hi ha un recull de bons moments de la setmana que sempre ens porta, evidentment, un somriure als llavis.
7: Doncs marxem amb això, marxem amb aquest somriure. Fins a la propera, Esteve.
1: I a la resta d'oients, que vagi molt bé. Fins a la propera. Adéu-siau.
18: Parlem ara dels Ruiz Mateos, una família tan nombrosa que si saltés a l'hora podria desviar l'òrbita de la Terra.
19: Por favor.
18: Els Ruiz Mateos els reclamen... Els Ruiz Mateos, perdó, reclamen 5 milions d'euros a diferents associacions religioses, com ara l'Opus Dei. Són diners que els Ruiz Mateos van entregar en forma de donatius, però es veu que els van pagar amb diner negre. I ara una de les filles de José María Ruiz Mateos vol que els tornin els calés.
19: Devolvérmelo mío.
18: Exacte, sí.
19: Devolvérmelo.
18: Ens ho explica un guionista que, com l'enemic de Ruiz Mateos, és Boyer, Tomás Fuentes.
19: Boyer de las gafas, tío, rompe la gafa. Luego imitaré a Félix Rodríguez de la
18: Fuente.
19: I Adolfo Suárez.
18: Benvingut, una imitació dels anys 80.
19: Un poquito más de 93. Yo me he disfrazado de todo. Yo soy de Jerez de la Fuente.
18: Molt bé, sí, de Jerez.
19: Yo tenía muchos hijos.
18: Tomás Fuentes.
19: Sí, de las hijas. son iguales que los hijos, pero con peluca larga.
18: Sí, sí, és veritat, això sembla molt bé.
19: Mi mujer también.
18: Sí, també.
19: Presuntamente todo, porque sí. Lo pueden dar por saco molt todavía. Bé. Porque todavía...
18: Tomás,
20: sí, sí. Bé, durant anys, organitzacions religioses, com l'Opus Dei o els Legionaris de Crist, van estar rebent donacions de part del Ruiz Mateos per valor de 17 milions d'euros.
18: Collons!
20: Ara, Begoña Ruiz Mateos, filla del propietari de Nueva Rumasa...
21: Hola!
20: En vol recuperar 5.
19: Bueno.
20: A més d'aquestes organitzacions, part de les donacions també les van fer a la Fundació Francisco Franco.
18: Ah, hòstia! Sí. Bueno, on està el problema?
19: No, no, calli.
18: No, què? Què passa?
19: Calli.
18: No, només volia dir que donar diners a una ONG com la del Francisco Franco...
19: Calli! Quan parli de donacions a la Fundació Francisco Franco, calli!
18: Bueno, censura.
19: Censura.
18: Censura. Bueno.
19: Tomàs segueix.
20: Sí, només afegir que el motiu pel qual la filla del Ruiz Mateos vol recuperar aquests 5 milions d'euros és per crear una nova empresa que portaria per nom Tercera Rumasa.
18: Sí, la segona vuelta a empezar,
22: Vaya genios del naming.
20: Sí.
18: Per tal de conèixer una mica més tota aquesta trama de donacions en diner negre, hem portat avui un capellà que debuta a la competència i que ha viscut tot aquest procés de molt a prop.
23: Bon dia, germans.
18: Sí.
23: La pau sigui amb vosaltres.
18: I amb el vostre esperit. Escolti, la seva veu... Em sona d'alguna cosa.
23: Sí, és la típica veu de capellà.
18: Hauria de tenir una mica més de reverberació, però...
23: Ens obliguen per conveni a fer servir tots la mateixa entonació, germà.
18: Sí, això va per conveni, però no és això. Vostè no tindrà pas un germà que es diu Oleguer?
23: No.
18: Oleguer Papiol, alias Black Devil, cantant de Greencore?
23: Tots els habitants de la Terra són els meus germans.
18: Sí.
23: En un sentit metafòric, clar... No és que el meu pare fos un crac de la inseminació.
18: Yes.
23: La meva mare, en aquest cas, no podria seure, oi, germà?
18: Sí, que sí, ja ho hem entès, ho hem entès.
23: Però sí, tinc un germà de sang que és l'Oleguer.
18: Sí, sí, vostè és germà de l'Oleguer Papiol.
23: Sí, però no és una cosa de la qual està orgullós, oi, germà?
18: M'ho diu a mi?
23: No, en general.
18: Ah.
23: Un germà.
18: Sí.
23: Tenir un germà satànic, sent jo capellà, és com si el rei tingués un afer amb la Pilar Rahola.
18: Sí. Eh? Però, escolti, un altre dia aprofundirem en aquesta relació fraternal, perquè sembla interessant. Avui, però, hem portat Ramon Papiol per parlar dels Ruiz Mateos.
23: De tots?
18: No.
23: Això és impossible, germà. Pensa que existeix l'eternitat només perquè Déu Nostre Senyor pugui comptar tots els fills que tenen,
18: sí,
23: aquesta gent.
18: Però no cal parlar de tots. Bàsicament parlarem del pare, ens centrarem en el pare, en José María Ruiz Mateos.
23: Un gran home. Sempre ha estat molt generós amb nosaltres.
18: Ah, sí?
23: Ens enviava flandul gratis a la parròquia.
18: Home.
23: Cada dia més semblava que es multiplicaven. Heu sentit a parlar del milagro de los flanes i los peces?
18: Aquest és nou. Sí, però escolti'm, ara la seva filla Begoña...
23: Jo no tinc cap filla.
18: No, la seva no.
23: Que jo li ben asseguro.
18: No, ja, home, ja m'ho imagino.
23: Bueno, imagino tant.
18: Pot d'aquestedat, no? I de salivar.
23: No, jo voto Convergència.
18: Escolti'm, que parlava de la filla del Ruiz Mateos, que es diu Begoña, la filla ara reclama 5 milions d'euros dels 17 que han fet en donacions, els reclama a diferents organitzacions religioses.
23: Sembla mentida una família tan religiosa i que no coneguin a la santa que tantes alegries ha donat a l'Església.
18: Quina santa és?
23: Santa Rita, Rita lo que serà. No sé. Així se sustenta gran part de la història d'aquest nostre estimat cristianisme.
18: Aleshores no pensa en tornar-li calés, o com va això?
23: Tenim... No.
18: No. Directament, això sí que... No.
23: Que sap que nosaltres, si hem de dir les coses, les diem directament i sovint no utilitzem paraules.
18: O sigui, no tornaran els calés.
23: No, tenim també una altra santa que ens dona suport.
18: Ah, sí?
23: Que és Santa Maria. Santa Maria... Que los devuelva tu tía.
18: Ah, molt bé, sí.
23: I no oblidem San Evaristo, San Evaristo, el dinero ya lo has visto.
18: Sí, sí. Pues escolti, no em negarà que les donacions són molt generoses. No pensen agrair-li de cap manera.
23: I tant que sí, germà. El senyor Ruiz Mateos el tenim sempre present a les nostres pregàries.
18: Sí, què li està passant? Està cridant massa.
23: M'han pujat.
18: Ah.
23: M'he venit arriba.
18: Sí, ja.
23: El senyor Ruiz Mateos el tenim sempre present a les nostres pregàries, fins i tot a missa, també.
18: Sí?
23: Si vols, puc recitar un fragment de l'homilia d'aquest diumenge.
18: Ah, molt bé. A quina parròquia treballa vostè?
23: Mare de Déu del Jacuzzi.
18: Si no la coneixia, aquesta.
23: Es van arribar a mig milió d'euros del senyor Ruiz Mateus i ens han posat un jacuzzi a la parròquia.
18: Home, però, això és ostentació.
23: No, no és ostentació. Està ple d'aigua beneïda.
18: Ah, molt bé. Llavors ja... Bé, escolti, reciti aquest fragment de l'homilia, sisplau.
23: Fragment del Nou Testament segons Sant Lluc Epístola.
18: Eh? Què?
23: Epístola d'en Josep Maria Ruiz Mateus.
18: Epístola no.
23: Fragment del llibre Deuteroni.
18: Del Novíssim Testament, no? Novíssim. Perquè això és no, més que nou.
23: Encara no surt per Sant Jordi.
0: És un update. És un update, no?
18: I després de l'antic al nou i ara el Novíssim, per Sant Jordi, eh? Ja a totes les llibreries. Bé, què diu el Novíssim Testament?
23: Diu, és...
18: Segons Sant Lluc.
23: Sant Lluc. Diu...
18: M'acaba de rebentar els timpans.
23: He canviat d'instrument. I en aquells temps...
18: Espera un moment, perquè aquesta música taladra. Podem tornar a l'anterior orgue, sisplau?
23: I tant, tenim òrgans per veure un cap gràcia.
18: Perfecte. Gràcies. Molt bé.
23: I en aquells temps, José María s'apropà a un dels seus fills,
18: sí,
23: i li digué: fill meu... No, tu no, l'altre. No, aquest tampoc, l'altre. No, sí, tu no, l'altre. I així va estar 60 dies i 60 nits. Lluc 33, 12.
18: I ja s'ha acabat.
23: És un partit guanyat. Guanyem els de casa.
18: No, 33. No, això és el versicle. Això són els versicles. No és el resultat de cap partit d'en vol. Sí. Això ho ha escrit vostè mateix.
23: Bueno, miri, aquest passatge m'agrada especialment.
18: Sí, vagi acabant, eh? Sisplau.
23: Diu... Aleshores, sí, en José María s'aixecà de la seva cadira i digué als seus fidels:
18: sí,
23: esto como queréis que se lo pague, en A o en B? I tots els fidels cridaren: en B, senyor, en B.
18: Ja.
23: Que és Negroni.
18: Sí, sí, sí.
23: Aleshores, llançant bitllets a l'aire, en José María cridà: que te pago, eche. La Maroteca.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per l'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya, per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
21: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "no és un ERO, és un benefici", i és que en motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO, i és que l'empresa no presenta pèrdues econòmics, i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
4: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín d'Empordà Televisió.
2: Aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde, amb les seves declaracions, ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi tard. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
5: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 20 de maig, amb la mirada ja posada a Oslo, a Noruega, on dissabte vinent, 23, el Barça jugarà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva. Ho farà contra el Lió de Jonathan Giraldez, l'ex-Lorana, l'últim entrenador que ha guanyat una Champions amb el Barça. Va ser fa 2 anys a Bilbao, en aquest cas contra precisament l'Olympique de Lió, l'equip que ara mateix entrena Giraldez. Veurem, en parlarem, escoltarem protagonistes, evidentment, aquí a l'Enjoc, ja a partir d'avui. Ahir va ser el Media Day i diverses protagonistes van ja atendre els mitjans de comunicació, també l'entrenador actual de Blaugrana, Pere Romeu. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, avui recupera un partit la penya, i molt waterpolo, amb la definició de les finals de les lligues a la divisió nord masculina i femenina. Avui, per cert, també tanca la fase lliga de la lligueta de quarts de final al Barceloneta de la Champions, ja amb el bitllet assegurat per a la Final Four, que es disputarà d'aquí 10 dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça ja es prepara per a una nova final de la Champions Fònina, la sisena consecutiva que juga aquest dissabte a Oslo.
1: Doncs sí, mira, Martí, ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passat la Copa a la Reina Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega, divendres Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 comença aquesta final contra el Lió. Entrenat, recordem-ho, per l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final, amb moltes ganes que arribi dissabte. En categoria masculina, també dissabte, es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
1: Amb el Girona jugant-se la permanència a la categoria, amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, francès, que va haver d'abandonar el camp en el tram final del partit contra l'Atlètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua sent dubte per dissabte.
0: El Girona que ha convocat a l'afició per rebre l'equip de les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
1: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'hi ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya, on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el terlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
0: També dissabte tancarà el curs espanyol que rep a la Real Societat i tancarà alguna opció remota de classificar-se per a competició europea per la Conference i el Barça, ja campió i sense res en joc, que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
1: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat per quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, comença l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, Luis de la Fuente donarà la llista definitiva de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
1: Ahir la va donar el català Robert Martínez, seleccionat de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria d'entrat, el blaugrana Joao Cancelo, a més de Cristiano Ronaldo, que jugarà el seu sisè Mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li guanya la premi del Manchester City de Guardiola.
1: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li dona matemàticament el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de la Champions, que jugaran dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempador ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any més de contracte.
0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
1: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-off, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Yanis Moguin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Moguin ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Múrcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut, avui a les 9 del vespre, hora catalana.
0: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys de la selecció catalana masculina absoluta.
1: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit del combinat català va ser fa 3 anys, al juliol del 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
1: Els mariners visiten avui a partir de 2:15 del vespre la piscina de l'Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia en ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha les altres dues places de semis definides. Serà el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta disputarà la final de la Lliga, la divisió nord masculina.
1: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Canyonca al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
0: I a la divisió nord femenina tenim en joc les semifinals.
1: Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que jugarà demà en terres vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra, de la capital maresmenca, a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport, com és la madrilenya Pili Peña, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina que han de jugar Lloret i Vilafranca i que havia de començar aquest cap de setmana.
1: El motiu? La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament. I, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar play-off.

0: Dimecres 20 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte a l'horitzó entre segurament dels dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys, de l'última dècada segur. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de la de l'any passat a Lisboa, que va perdre contra l'Arsenal per guanyar la quarta, el quart títol. El Lió, rival aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les Blaugranes ja es van endur l'últim precedent, fa dos anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix l'exentrenador del Barça, Jonathan Giraldez, tècnic blaugrana precisament fa dos anys a la Bilbao, a la capital biscaïna. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació, per exemple, la portera Cata Coll, que deia això precisament sobre el fet d'enfrontar-se a Jonathan Giraldez.
1: Bueno, no, però ja és com si jugués amb en Frantés, un entrenador normal, és veritat que ha estat aquí, però crec que no té les mateixes jugadores que tenim nosaltres. Crec que, bueno, per jo, quan dic, és com si jugués contra el Lyon, contra un entrenador que hi és més i ja està, poc més.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta reflexió sobre aquesta queixa sobre el lloc on es jugava aquesta final, a Oslo, com dèiem, a Noruega. Primer, perquè dificulta més el desplaçament de l'afició, i segon, perquè era un estadi més petit que el de les últimes finals.
1: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: I també podem escoltar, per exemple, la jove però ja experimentada Vicky López, que s'ha consolidat el primer equip blaugrana malgrat no haver complert encara els 20 anys, que els fa el juliol.
2: Tenemos muchas ganas de que llegue ya el sábado, creo que llegamos en un muy buen momento, estamos preparadas y nos dejaremos el alma por llevar al Barça a ganar este título. Para mí siempre vamos a ser favoritas si hacemos las cosas bien y luego al final lo que piense la gente no lo podemos controlar, siempre hablarán ya sea para bien o para mal, entonces nosotras estamos tranquilas con la temporada que hemos hecho y la queremos terminar de la mejor manera posible.
0: Per part del Barça serà baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graham-Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar.
3: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. Esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més avarant al grup, amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
0: L'entrenador blaugrana que va explicar també en roda de premsa que la clau era que l'equip fos ell mateix, sense massa adaptació al context ni al rival.
3: Ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, és policoses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot, tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, tenir un bon pla d'atac, un bon pla de defensa, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte

0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife. Un dels objectius principals, assegurar el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. En parlava a la prèvia el pivot verd i negre Simon Birgander.
1: Queremos acabar la temporada como lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff. Y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
0: Això deia Simon Birgander, que també deia això sobre el rival d'avui, el Tenerife.
1: Tenemos que venir como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucha experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB, y siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
0: Avui a les 9 de la nit, hora catalana, aquest Tenerife Joventut podria debutar en la penya el nou fitxatge, anunciat ahir, fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i ja té experiència a l'ACB després d'haver passat per UCAM Múrcia i precisament pel Tenerife. I encara en bàsquet, en les últimes hores hem sabut també que Caldes de Montbui acollirà la final a 4 de la segona catalana femenina. Serà d'aquí dos caps de setmana. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: Aquest cap de setmana s'han acabat les lligues de la Federació Catalana de Bàsquet i una vegada posat el punt i final a la competició regular, els primers equips de cada grup han de disputar-se el títol de Catalunya per cada categoria. Com ha pogut saber Radio Caldes, la final a 4 per ser campiones de segona divisió autonòmica femenina es jugarà en guany a Caldes. Després que les jugadores del sènior del Sena Caldes de Bàsquet s'hagin endut el trofeu al grup 1, el cap de setmana del 30-31 de maig les calderines rebran a casa a les campiones dels altres 3 grups de segona. Així ha explicat l'entrenador del primer equip del Caldes, Javi Ruiz, el que suposaria pel club local guanyar el torneig.
3: Íntegrament a Caldes. El format és semifinal dissabte i final diumenge. I a veure, ja és una més a més, és la guinda del pastís a la temporada. Ja l'objectiu ja està aconseguit i la final a 4 ja és una més a més.
2: La final a 4 serà al pavelló de les Cremades i la disputaran amb Caldes al Prat de Llobregat, el Sant Josep Obrer de l'Hospitalet i el Sant Jordi Blau de Rubí.
0: Gràcies, Aleix. En waterpolo ja tenim definida la final de la Lliga, la divisió nord masculina. El Sabadell va superar ahir el Barcelona 14-12 i tornarà a enfrontar-se a la final al totpoderós Barceloneta. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
4: Bon dia. Tot i que el marcador va ser ajustat, el club va encarrilar el bitllet amb 7 gols en el segon quart i el CNB només va poder maquillar el resultat a les acaballes, quan el triomf ja no perillava a Can Llong. Ara el rival pel títol serà l'Atlètic Barceloneta, amb la difícil missió de posar fi a dues dècades d'hegemonia marinera a la Lliga. Rafa Vergara, autor de 4 gols, va ser l'MVP d'ahir.
5: Barceloneta és un equip que està un pasito acima de nosotros, però bueno, no, al final nosotros vamos un poco sin presión y a darlo todo. Y creo que al Kim se lo merece. Después de tantos años dejando el Sabadell al máximo nivel, creo que tenemos que darle un extra, un poco más de sangre en los partidos.

0: A ver si podíamos poner la cara y quitar la secuencia de Barcelona de 20 años.
1: Diumenge a la una, primer assalt d'aquesta final de la Lliga a la piscina de Sant Sebastià.
2: Gràcies, Pau. El Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina a la piscina de l'Olympiacos a 2:15 del vespre en un partit ja transcendent pel que fa a la classificació. Els mariners són primers de grup en ple de victòries, per tant ja amb la plaça assegurada per a la Final Four de Malta que es disputarà d'aquí a 10 dies, el 30 de maig, a partir del 30 de maig, com dèiem, a Malta. Precisament el conjunt grec també té assegurada aquesta plaça a la Final Four. A l'altre grup també estan definits els altres dos semifinalistes, Ferencváros hongarès i Prorreco italià. I en categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de Lliga, de la Divisió d'Honor, entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa que surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat al segon enfrontament que juga demà en Terres Vallesanes i podria ser ja definitiu. El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: A primera hora del matí, el Club Natació Terrassa ha anunciat la retirada de Pili Penya. Després de 7 temporades, la jugadora madrilenya posarà punt i final a la seva etapa com a waterpolista i amb un palmarès envejable. Després de 3 medalles olímpiques, l'or a París 2024 i les plates a Londres 2012 i Tòquio 2020. Recordem que la seva etapa la va començar en el món del waterpolo al Ondarreta del Corcón. Ha passat pel Sabadell, pel Sant Andreu i aquestes 7 temporades al Club Natació Terrassa. No tan sols des de la seva arribada al 2019 ha format part d'aquest Club Natació Terrassa per ser un referent a l'equip femení, sinó també ha tingut un paper clau en el creixement del projecte esportiu, tant al primer equip com en el suport de les categories inferiors. Com a jugadora del club ha assolit fites importants, com és el fet de novament classificar a l'equip agarenc per aquest playoff pel títol i novament disputar la Champions, un premi també gran per al conjunt agarenc. Pili Penya tanca la seva etapa esportiva com una de les jugadores més guardonades del waterpolo femení i una figura clau en el Club Natació Terrassa amb un paper fonamental dins del projecte esportiu de l'entitat agarenca.
2: Gràcies, Miqui. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca, avui a les 7 de la tarda. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
4: Aquest dimecres, l'assolit Mataró arrenca el camí que l'ha de portar a sumar el segon títol de la temporada. Comença el play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. El primer duel serà contra un rival amb qui ja s'ha trobat fins en 5 ocasions aquesta temporada. L'Astralpul Sabadell visita el complex Joan Serra a les 7 de la tarda, una eliminatòria que posa cara a cara les segones contra les terceres i que s'endurà el millor de 3 partits. Les jugadores dirigides per Dani Ballart arriben en un moment òptim del curs, 19 victòries en 21 partits a la Lliga i imbatudes a la Champions, una carta de presentació de la qual no poden presumir les vallesanes. En el seu cas, han obtingut un triomf menys a la fase regular i han caigut eliminades a la competició europea. Una eliminació que les fa, però, encara més perilloses, ja que poden centrar tots els esforços sense dosificar-se en aquests play-offs. Al llarg d'aquesta temporada, tots dos clubs s'han trobat 2 vegades a la Lliga, 2 cops més a la Champions i un altre a la Copa de la Reina. Tant els duels europeus com un de la Lliga s'han declarat a favor de les mataronines. Un 3-5 que no pot fer relaxar l'assolim. Tot i això, comptaran amb l'avantatge del factor piscina a favor, gràcies a haver quedat per davant a la classificació.
2: I en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que han de jugar a Lloret i Vilafranca. Havien de jugar i havia de començar aquest cap de setmana. N'estarem pendents. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per una presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc, que va guanyar aquell partit. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de... favorable al Lloret, volíem dir, els de la Selva serien els que pujarien directament, i en canvi el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
5: La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens a Hockey Lliga que s'havia de celebrar aquest cap de setmana. En un comunicat, l'ens federatiu ha explicat que el Comitè Nacional de Competició ha concedit la suspensió cautelar de la disputa del play-off mentre s'estudia i es resol el recurs presentat pel Lloret i que pròximament es comunicarà la nova data i la resolució de l'expedient. El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
6: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista, i home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
5: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació, i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
5: Ràdio Sabadell, 94.6.
4: Terrassa.
5: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
4: Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
4: El Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6.
4: Castellà.
5: Ràdio Castellà, 90.1.
4: I Badalona.
5: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
4: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

l'actitud d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 20 de maig, encara falten 3 dies per dissabte per la final de la Champions femenina, però, com van demostrar ahir, el vestidor blaugrana té moltes ganes que arribi aquesta final, sisena consecutiva del conjunt blaugrana després de l'espineta de la temporada passada, que va perdre la final de Lisboa, en aquell cas contra l'Arsenal. L'últim precedent contra el Lyon va ser fa 2 anys, contra a Bilbao, contra aquest equip francès dominador del futbol femení en les últimes dècades, que al Barça, com dèiem, li ha passat per davant. Després, com dèiem, de guanyar 4 títols, està a les últimes 6 finals. En l'última, victòria blaugrana, com dèiem, en aquesta ocasió, el molt bo afegit que el conjunt francès entrena Jonathan Giraldez, l'ex blaugrana. En aquest cas parlem molt de futbol, escoltant ja protagonistes d'aquesta final de dissabte. També tindrem bàsquet, avui recupera partit la penya a Tenerife, de partit d'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça ja es prepara per una nova final de la Champions femenina, que és la sisena consecutiva i es juga aquest dissabte a Oslo.
2: Ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passant la Copa de la Reina a Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega. Divendres, Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 començarà aquesta final contra el Lió, entrenat per l'exblaurana Jonathan Giraldez.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final que sentirem que tenen moltes ganes perquè arribi dissabte. En categoria masculina també dissabte es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
2: I ho farà amb un Girona jugant-se la permanència a la categoria amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, Francesc, que va haver d'abandonar el camp en el tram final de partit contra l'Atlètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua, sens dubte, per dissabte.
0: El Girona, que ha convocat a l'afició per rebre l'equip a les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
2: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya per una on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el torlà de la Rambla amb la samarreta blanc i vermella.
0: Tot preparat, com dèiem, per aquesta final també per al Girona. També dissabte tancaran el curs espanyol, que rep a la Real Societat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference, i el Barça, que ja és campió i no té res en joc, un Barça que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
2: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat pel quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, sabrem la llista de Luis de la Fuente, que donarà aquesta definitiva convocatòria de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
2: Ahir la va donar el català, la llista, Robert Martínez, seleccionador de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria han entrat el blaugrana João Cancelo, veurem si renova i segueix al club blaugrana, i Cristiano Ronaldo, que jugarà, atenció, al seu sisè mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li va guanyar ahir, en concret, la Premier al Manchester City de Guardiola.
2: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li donarà, o li dona, millor dit, matemàticament, el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de Champions, que jugarà el dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempedor ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any de contracte.
0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
2: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-offs, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Genís Morin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Morin ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Murcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut avui a les 9 del vespre, hora catalana.
0: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys a la selecció catalana masculina absoluta.
2: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit de la selecció catalana va ser fa 3 anys, el juliol de 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
2: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre la piscina Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia amb el ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha altres dues places de semis definides. Seran el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputa el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta, que disputarà la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina.
2: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Can Llonca al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
0: I ahir a la Divisió Nord femenina tenim en joc ara mateix aquesta setmana les semifinals de la Lliga.
2: Doncs així és. Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es juga demà a Terres Vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui juga el primer partit de l'altra semi, enfronta Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, que per cert ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment de moment el play-off play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina, que havien de jugar Lloret i Vilafranca a partir d'aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, expliquem el motiu, Martí. La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que posarien directament i, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Veurem com acaba tot plegat, company.

0: Dimecres 20 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte entre segurament els dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de l'any passat a Lisboa per guanyar el seu quart títol. El Lió, rival d'aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les blaugranes que es van endur l'últim precedent, fa 2 anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, d'aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix exentrenador del Barça, Jonathan Giralez, tècnic blaugrana precisament fa 2 anys a Bilbao. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes la van atendre als mitjans de comunicació. Per exemple, la portera Cata Coll, que admetia que era una setmana especial.
1: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el seu quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat, i crec que sí, la segona. És com sempre, és que al final tu vens aquí a un entrenador nostre i m'expliquen cada dia, o sigui, és que cada dia hi ha algo, però això és el que mola, això és el que ens fa treure la setmana competitiva, no? cada setmana, però sí que òbviament cada aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim una certa experiència amb això i bueno, ens ajudarà.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta queixa perquè es doni per fet que han de guanyar tots els títols estatals i que la temporada no acaba de ser bona si no es guanya la Champions.
1: Bueno, a ver, es que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Y obviamente que la Liga es lo que también personalmente pues, más te emociona, ¿no? Pero creo que no hay que descuidar lo que hacemos durante todo el año, pero sí que obviamente que para este sábado pues, hay una emoción especial.
0: I també podem escoltar, per exemple, la davantera polonesa Eva Pajor, una de les poques jugadores més enllà de les joves que no ha guanyat cap Champions. De fet, Pajor ha jugat per ara 4 finals de Champions i les ha perdut totes. Veurem si la d'aquest dissabte és la vençuda.
2: Tenemos muchas ganas, estamos muy motivada. También tenemos días para prepararnos para este partido y estamos muy bien y tenemos muchas ganas para este final. Siempre un final es especial y sí, esto es también muy especial. No puedo cambiar pasado, no sé qué es en futuro, solo aquí y ahora. Y estamos muy concentrada para prepararnos lo mejor posible.
0: Per part del Barça seran baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graeme Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar a la final. L'entrenador blaugrana va explicar també en roda de premsa que l'equip arribava bé a la cita.
3: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: Un Pere Romeu que, com tot l'equip, té molt present encara la final de l'any passat a Lisboa i la derrota contra l'Arsenal. Des de llavors, tot el vestidor, inclòs el tècnic, assegura que l'equip és encara més madur.
3: Crec que som un equip encara més madur, crec que som un equip amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos, crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. Crec que estem bé, crec que arribem en un bon moment i crec que l'equilibri entre lo emocional, lo competitiu i lo futbolístic, crec que estem en una bona balança.
0: El Barça que viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 a la capital noruega, també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar a l'Elge a casa per aconseguir la permanència. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ho té fet del tot, amb el títol de Lliga ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt Lorena Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i es perdrà al Mundial, també de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. Escoltem sobre la lesió de Fermín.
4: Sí, ayer estuve con él y como es normal estaba muy, muy podido, perder su mundial pues me han hablado de los puntos y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y un palo para todos porque yo principalmente me iba muy bien con él y quería que pudiese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de cuñetero a veces, tiene esas tensiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y sobre todo desearle una cosa después.
0: I sobre el Mundial, el migcampista canari assegurava, evidentment, que l'objectiu era guanyar-lo, tot i que avisava de la dificultat, tenint en compte també la seva experiència d'ara fa 4 anys.
4: Yo creo que soñamos todos con esa estrella, ojalá pues se pueda dar, pero está claro que ganar el Mundial no era fácil, lo vamos a intentar con todo y tenemos un gran equipo, pero hay que ver cómo va a ir. En un Mundial o en competiciones así cambia todo en un segundo, hay un momento que parece que tienes, por ejemplo, un partido controlado, te marcan un gol y ya pues puedes estar fuera o por varios goles en la fase de grupo puedes estar fuera, es muy, muy complicado ganarlo y sobre todo llegar lejos y es que es un detalle de dejar fuera el Fertimona.
0: Pedri serà un dels molts valorants que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí que juga a Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública aquest dilluns vinent. I en el futbol de casa nostra, el president del Futbol Club L'Escala, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant la seva dimissió. Una informació explicada pel soci Antoni Bonachera que el club, amb el primer equip consolidant-se a la tercera federació masculina, ni confirma ni desmenteix. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonachera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
6: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil, no serà fàcil.
7: No, i jo per mi ojalà es pugui quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo, bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala.
6: I tant.
7: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
5: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
6: Home, és un desgast important, aquest tipus de juntes directives. Sí. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar sí. A l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
5: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la tercera federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife, un dels objectius principals, assegurar-se el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. Podria debutar una penya el nou fitxatge, anunciat ahir fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i té experiència a l'ACB. Ha passat pel Lucan Murcia i precisament pel Tenerife. Ràdio Ciutat de Balona, Ramon Durán, bon dia.
8: Bon dia. El Joventut pot assegurar avui a les 9 del vespre el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i aconseguir, a més, la sisena posició. La penya juga contra un rival directe com és el Tenerife, ja amb Marcelinho Huerta recuperat. El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits a l'ACB contra el Murcia, el Moravang, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League en ser escombrats a semifinals pel Ritas Vilnius i amb lesió greu de Gedriaitis. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa 2 temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de l'ACB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. De fet, el jugador ja ha viatjat amb l'expedició Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, podria debutar avui en aquest partit. Escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
9: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible, y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno, pienso yo. Y creo que podemos hacerlo.
8: Els verd i negres encara tenen 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
0: Gràcies, Ramon. En waterpolo tenim definida ja la final de la Lliga de la Divisió Nord masculina. El Sabella superà ahir el Barceloneta, el Barcelona, volíem dir 14-12, i s'enfrontarà el Barceloneta ara sí a la final, que comença aquest cap de setmana. El conjunt mariner, que avui té lligueta de quarts de final de Champions masculina, la piscina d'Olympiacos, tanca aquesta fase lligueta de quarts, ja sense res en joc, amb la primera plaça i la classificació per a la Final Four ja assegurada. Aquesta Final Four es jugarà a Malta d'aquí a 10 dies, a partir del 30 de maig. Precisament el conjunt grec també té plaça assegurada, i els altres dos que ja estan classificats són el Ferencváros i el Prorreco. En categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa en surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat en el segon enfrontament, que és demà mateix, en terres vallesanes, i podria ser ja definitiu. Escoltem els dos entrenadors, el del Sant Andreu, Javi Aznar, i el del Terrassa, Xavi Pérez.
10: Hem de guanyar. Crec que el partit d'avui ens dona una lliçó de que hem d'estar amb un to millor. Elles, lògicament, han vist la possibilitat, i jo crec que dijous, davant de la seva gent, doncs sortiran encara amb més actitud, amb més intensitat, i nosaltres, almenys en aquest sentit, hem d'igualar aquesta intensitat, i després crec que tenim joc suficient i talent suficient com per no haver de patir. Però, evidentment, Terrassa és un grandíssim equip que, si li dones l'oportunitat, se't ficarà. I si no iguales aquesta intensitat que elles han posat avui, dones aquestes opcions, que crec que és una errada nostra, concentrar-nos per partit de tornada i fer un bon partit, que avui crec que no l'hem fet.
11: Sí, content pel treball de l'equip, per l'esforç que han fet, han entès superbé el que havien plantejat, estic content per això, llàstima que no hem pogut encara estar una miqueta més a prop, però al final sabem qui tenim davant. S'acaba de classificar el Sant Andreu per aquesta Final Four, sabíem que a la seva plantilla hi havia jugadores increïbles, de les millors del món, i de la dificultat d'aquest partit, però me'n vaig satisfet, sobretot pel treball de l'equip.
0: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Peña, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altre semi, que enfrontarà Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo, bon dia.
12: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
13: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
12: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong, i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a terres maresmenques.
0: Gràcies, Adrián. En hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que havien de jugar a Lloret i Vilafranca i havia de començar aquest cap de setmana. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament a l'hoquei lliga, i en canvi el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar aquest play-off d'ascens. El nou FM, Marcel Puig.
14: La Federació Espanyola de Patinatge va anunciar ahir que atura provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Ara s'ha de decidir si els 3 punts i la victòria que va aconseguir el Mataró passen al Lloret. El perjudicat seria el Martinelli a Manlleu, que dissabte havia celebrat l'ascens directe a l'hoquei lliga després de guanyar la lliga del seu grup. Des del club manlleuenc es mostren reticents davant la impugnació. Santi Rusquelles, president del club patí Manlleu.
15: Us hem posat tot a serveis jurídics. El moment que ens vam enterar que hi havia aquesta impugnació, que va ser una hora i alguna més tard d'acabar el partit, a nivell de club, a nivell de junta, entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit dintre de la pista doncs, segueixi, i segueixi en peu fins al final, i que l'any que ve siguem equip que lliga. Aquest és el nostre objectiu.
14: Mentre no hi hagi una decisió definitiva, no se sap si el play-off l'haurà de jugar al Lloret o al Manlleu.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, en futbol sala, i es va presentar la tercera edició del Metropolitan Cup, un torneig solidari de futbol sala organitzat per l'Hospitalet Vellesport i que tant que recapta fons per promoure l'esport entre la canalla a Etiòpia. A mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
16: L'Hospitalet Vellesport ha presentat la tercera edició de la Metropolitan Cup, un torneig de futbol sala formatiu que tornarà a unir esport i solidaritat el proper dissabte 6 de juny. La competició servirà també per recollir fons per la ONG Accede, que treballa per promoure el canvi social a Etiòpia a través de l'esport. Fa 2 anys que el club i l'entitat col·laboren en un projecte que ja ha permès enviar material esportiu a la ciutat de Debre Berhan. Ho expliquen el seleccionador català absolut, Santi Gea, i el coordinador de l'Hospitalet Vellesport, Eric Sales.
17: És començar a conscienciar a aquests petits de la sort que tenen, de viure on estan visquent, de poder disfrutar, gaudir de tot el material que tenen, de pistes que són cobertes, de parquet, que tenen material, per tant, una mica sensibilitzar-los i que vegin realment que hi ha altres països com Etiòpia que viuen una situació molt més complicades.
18: I a partir d'aquí avançar dins d'aquestes categories, sobretot formatives, que és on gaudim més del futbol sala, gaudim més d'aquest esport tan entretingut i dinàmic com és el nostre, i evidentment volem créixer en quant al número d'edicions, volem créixer en número d'equips, participants, i que ja sigui un clàssic dins del calendari de futbol sala.
16: Enguany el torneig incorpora 2 categories, Benjamí i Alaví, en fases de grups, eliminatòries i finals al poliesportiu municipal Sergio Manzano. De cara a la propera edició, la idea passa per convidar a una selecció de nens etíops.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt en voleibol. Demà arrenca a Torredembarra la fase d'ascens a la primera nacional femenina, amb 2 equips catalans busquen pujar, el Sant Cugat C i l'anfitrió, el Cèvol Torredembarra. Ona la Torre, Josep Sánchez.
19: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de 2 places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèvol. Els 2 van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
20: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys. No? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
19: El Cèvol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Marta Vilchez, jugadora de l'equip torrenc, assegura que arriben preparades a la cita.
21: Nosaltres ja sabem que seran 4 dies superintensos, que després si arribem a semifinals i finals també encara seran més partits del previst, però bueno, també portem aquest últim mes amb molt de volum de joc, estem entrenant 4 dies a la setmana i jo crec que ho portarem bastant bé.
19: Les torrenques disputaran el grup A, mentre que el Sant Cugat està al B. Les vallesanes jugaran 2 partits demà contra el Sant Omera i el Ciutadella, mentre que divendres s'enfrontaran el Paterna Liceo i el Pamesa Teruel. Els 2 primers de cada grup passaran a semifinals.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Josep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Yeah.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
8: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
9: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: vers muntanya.
1: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Al febrer del 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'anunci ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Això ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. El 64% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan pertany a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment a aquesta proposta. L'Ajuntament veí assegura que no té cap informació actualitzada sobre la proposta i ja va expressar el seu rebuig institucional fa 15 mesos, poc després de l'anunci del nou districte. Aquesta oposició s'hi sumen la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Els tres opositors defensen recuperar l'espai com a parc intermunicipal, tal com va plantejar la Generalitat el 2021, amb el suport dels ajuntaments de Rubí i el llavors govern d'esquerres de Sant Cugat. Malgrat això, Vallès insisteix que la proposta és oberta i adaptable. Escoltem les declaracions de Josep Maria Vallès a Cugat Mèdia.
1: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que és la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
0: Vallès, com dèiem, també va adreçar-se a l'Ajuntament de Rubí i assegura que va parlar amb l'alcaldessa per informar-los i fer-los la proposta de què es podrien afegir i que fos un projecte conjunt. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 03 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. Una de les principals reivindicacions és el reconeixement pedagògic de les llars d'infants. Les educadores expliquen que encara avui molta gent continua utilitzant el concepte de guarderia, una visió que consideren reduccionista i allunyada de la realitat de les aules. Som un servei de conciliació, però sobretot som un servei educatiu, remarca Isabel Panelo, la mestra de La Mimosa. Recorda que els primers 3 anys de vida són claus en el desenvolupament emocional, cognitiu i motor dels infants i defensa que la feina que fan va molt més enllà de tenir cura dels infants mentre les famílies treballen. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. Segons Pedrós, la proposta passa perquè el sòl continuï quedant com no urbanitzable, però que les cases quedarien allà i es consolidarien. Això sí, com dèiem, sota una sèrie d'obligacions vinculades a la protecció del medi i la lluita contra els incendis. Pedrós considera que mantenir aquesta situació mig segle després no té cap ni peus i que és absolutament inviable que un ajuntament resolgui això, ha dit, fent fora la seva gent. El regidor sosté que el marc normatiu actual ha creat una teranyina de normatives que dificulta trobar solucions i reclama obrir una finestra dins del futur Pla Director Urbanístic Metropolità perquè pugui contemplar casos com el de sol i aire. Seguim ara amb més notícies en format més breu. En surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet. Un arbre de grans dimensions ha caigut al mig de la via, ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. I l'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha explicat en una entrevista a Teledeporte que el monestir la va inspirar per la nova coreografia que va acompanyada amb la música de Rosalía. Fuentes destaca que va ser veure el monestir i aparèixer la llum, que no podia deixar escapar aquell moment d'inspiració. Aquesta nova rutina acrobàtica, anomenada Bergain, en referència a la cançó de Rosalía, es podrà veure al Campionat del Món a Pontevedra el 29 de maig, a l'Europeu de París i al Mundial de Budapest del 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
2: Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Al febrer del 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'anunci ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Això ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. El 64% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan pertany a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment a aquesta proposta. L'Ajuntament veí assegura que no té cap informació actualitzada sobre la proposta i ja va expressar el seu rebuig institucional fa 15 mesos, poc després de l'anunci del nou districte. A aquesta oposició s'hi sumen la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Els tres opositors defensen recuperar l'espai com a parc intermunicipal, tal com va plantejar la Generalitat el 2021 amb el suport dels ajuntaments de Rubí i el llavors govern d'esquerres de Sant Cugat. Malgrat això, Vallès insisteix que la proposta és oberta i adaptable. Escoltem les declaracions de Josep Maria Vallès a Cugat Mèdia.
1: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que serà la mateixa reunió que ens van dir que volíem prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
0: Vallès, com dèiem, també va adreçar-se a l'Ajuntament de Rubí i assegura que va parlar amb l'alcaldessa per informar-los i fer-los la proposta de què es podrien afegir i que fos un projecte conjunt. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 03 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. Una de les principals reivindicacions és el reconeixement pedagògic de les llars d'infants. Les educadores expliquen que encara avui molta gent continua utilitzant el concepte de guarderia, una visió que consideren reduccionista i allunyada de la realitat de les aules. Som un servei de conciliació, però sobretot som un servei educatiu, remarca Isabel Panelo, la mestra de La Mimosa. Recorda que els primers 3 anys de vida són claus en el desenvolupament emocional, cognitiu i motor dels infants i defensa que la feina que fan va molt més enllà de tenir cura dels infants mentre les famílies treballen. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. Segons Pedrós, la proposta passa perquè el sòl continuï quedant com no urbanitzable, però que les cases quedarien allà i es consolidarien. Això sí, com dèiem, sota una sèrie d'obligacions vinculades a la protecció del medi i la lluita contra els incendis. Pedrós considera que mantenir aquesta situació mig segle després no té cap ni peus i que és absolutament inviable que un ajuntament resolgui això, ha dit, fent fora la seva gent. El regidor sosté que el marc normatiu actual ha creat una teranyina de normatives que dificulta trobar solucions i reclama obrir una finestra dins del futur Pla Director Urbanístic Metropolità perquè pugui contemplar casos com el de sòl i aire. Seguim ara amb més notícies en format més breu. En surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet. Un arbre de grans dimensions ha caigut al mig de la via, ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. I l'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha explicat en una entrevista a Teledeporte que el monestir la va inspirar per la nova coreografia que va acompanyada amb la música de Rosalía. Fuentes destaca que va ser veure el monestir i aparèixer la llum, que no podia deixar escapar aquell moment d'inspiració. Aquesta nova rutina acrobàtica, anomenada Bergheim, en referència a la cançó de Rosalía,

0: de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia,

0: Al febrer del 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'anunci ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Això ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el pla d'habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. El 64% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan pertany a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment a aquesta proposta. L'Ajuntament veí assegura que no té cap informació actualitzada sobre la proposta i ja va expressar el seu rebuig institucional fa 15 mesos, poc després de l'anunci del nou districte. Aquesta oposició s'hi sumen la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Els tres opositors defensen recuperar l'espai com a parc intermunicipal, tal com va plantejar la Generalitat el 2021, amb el suport dels ajuntaments de Rubí i el llavors govern d'esquerres de Sant Cugat. Malgrat això, Vallès insisteix que la proposta és oberta i adaptable. Escoltem les declaracions de Josep Maria Vallès a Cugat Mèdia.
1: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que serà la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
0: Vallès, com dèiem, també va adreçar-se a l'Ajuntament de Rubí i assegura que va parlar amb l'alcaldessa per informar-los i fer-los la proposta de què es podrien afegir i que fos un projecte conjunt. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 03 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. Una de les principals reivindicacions és el reconeixement pedagògic de les llars d'infants. Les educadores expliquen que encara avui molta gent continua utilitzant el concepte de guarderia, una visió que consideren reduccionista i allunyada de la realitat de les aules. Som un servei de conciliació, però sobretot som un servei educatiu, remarca Isabel Panelo, la mestra de La Mimosa. Recorda que els primers 3 anys de vida són claus en el desenvolupament emocional, cognitiu i motor dels infants, i defensa que la feina que fan va molt més enllà de tenir cura dels infants mentre les famílies treballen. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i

0: de prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. Segons Pedrós, la proposta passa perquè el sòl continuï quedant com no urbanitzable, però que les cases quedarien allà i es consolidarien. Això sí, com dèiem, sota una sèrie d'obligacions vinculades a la protecció del medi i la lluita contra els incendis. Pedrós considera que mantenir aquesta situació mig segle després no té cap ni peus i que és absolutament inviable que un ajuntament resolgui això, ha dit, fent fora la seva gent. El regidor sosté que el marc normatiu actual ha creat una teranyina de normatives que dificulta trobar solucions i reclama obrir una finestra dins del futur pla director urbanístic metropolità perquè pugui contemplar casos com el de sòl i aire. Seguim ara amb més notícies en format més breu. En surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet. Un arbre de grans dimensions ha caigut al mig de la via, ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. I l'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha explicat en una entrevista a Teledeporte que el monestir la va inspirar per la nova coreografia que va acompanyada amb la música de Rosalía. Fuentes destaca que va ser veure el monestir i aparèixer la llum, que no podia deixar escapar aquell moment d'inspiració. Aquesta nova rutina acrobàtica, anomenada Bergain, en referència a la cançó de Rosalía, es podrà veure al Campionat del Món a Pontevedra el 29 de maig, a l'Europeu de París i al Mundial de Budapest del 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí, y tanto.
15: ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran, perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
18: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
19: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
20: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
19: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
21: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà a negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
22: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
23: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
24: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
23: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
2: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
6: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
7: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
6: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies 3 ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
10: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
10: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: i Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
5: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
4: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
11: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que es genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
13: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
12: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor de tres partits, comença el Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
14: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
15: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
14: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Nosaltres.
6: Nosaltres som feliços.
7: Nosaltres som així.
8: Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
9: Avui som
10: la Maria José,
9: el Miguel,
10: l'Edu,
9: la Núria,
10: l'Irra,
9: el David,
10: l'Antonio,
9: l'Artur,
10: l'Emma,
11: l'Àngel
9: i el Guillem, jo mateix.
12: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
13: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
14: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
15: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
16: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
8: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Nosaltres.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
17: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Al febrer del 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. L'anunci ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Això ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el pla d'habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. El 64% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan pertany a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment a aquesta proposta. L'Ajuntament veí assegura que no té cap informació actualitzada sobre la proposta i ja va expressar el seu rebuig institucional fa 15 mesos, poc després de l'anunci del nou districte. A aquesta oposició s'hi sumen la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Els tres opositors defensen recuperar l'espai com a parc intermunicipal, tal com va plantejar la Generalitat el 2021, amb el suport dels ajuntaments de Rubí i el llavors govern d'esquerres de Sant Cugat. Malgrat això, Vallès insisteix que la proposta és oberta i adaptable. Escoltem les declaracions de Josep Maria Vallès a Cugat Mèdia.
1: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, un dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que serà la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el turó de Can Camps.
0: Vallès, com dèiem, també va adreçar-se a l'Ajuntament de Rubí i assegura que va parlar amb l'alcaldessa per informar-los i fer-los la proposta de què es podrien afegir i que fos un projecte conjunt. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. Una de les principals reivindicacions és el reconeixement pedagògic de les llars d'infants. Les educadores expliquen que encara avui molta gent continua utilitzant el concepte de guarderia, una visió que consideren reduccionista i allunyada de la realitat de les aules. Som un servei de conciliació, però sobretot som un servei educatiu, remarca Isabel Panelo, la mestra de La Mimosa. Recorda que els primers 3 anys de vida són claus en el desenvolupament emocional, cognitiu i motor dels infants i defensa que la feina que fan va molt més enllà de tenir cura dels infants mentre les famílies treballen. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. Segons Pedrós, la proposta passa perquè el sòl continuï quedant com no urbanitzable, però que les cases quedarien allà i es consolidarien. Això sí, com dèiem, sota una sèrie d'obligacions vinculades a la protecció del medi i la lluita contra els incendis. Pedrós considera que mantenir aquesta situació mig segle després no té cap ni peus i que és absolutament inviable que un ajuntament resolgui això, ha dit, fent fora la seva gent. El regidor sosté que el marc normatiu actual ha creat una teranyina de normatives que dificulta trobar solucions i reclama obrir una finestra dins del futur pla director urbanístic metropolità perquè pugui contemplar casos com el de sòl i aire. Seguim ara amb més notícies en format més breu. En surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet. Un arbre de grans dimensions ha caigut enmig de la via, ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. I l'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha explicat en una entrevista a Teledeporte que el monestir la va inspirar per la nova coreografia que va acompanyada amb la música de Rosalía. Fuentes destaca que va ser veure el monestir i aparèixer la llum, que no podia deixar escapar aquell moment d'inspiració. Aquesta nova rutina acrobàtica, anomenada Bergheim, en referència a la cançó de Rosalía, es podrà veure al Campionat del Món a Pontevedra el 29 de maig, a l'Europeu de París i al Mundial de Budapest del 2027. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: Doncs, com cada dimecres, el que farem és parlar de política, en aquest cas, en aquesta carpeta. Avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals. I hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida ja, jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé, tenint en compte la situació que ens vam trobar i que vam heredar, que sobretot per l'aspecte econòmic, com tothom sabrà, doncs aquest ajuntament estava amb intervenció tècnica econòmica per part de la Generalitat, amb un dèficit molt important, i per tant la prioritat del govern ha sigut reconduir la situació econòmica, perquè sense unes finances sanejades és molt difícil fer política, i per tant aquesta ha sigut la primera prioritat. I evidentment hem fet aquella cosa tan extraordinària, que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys, la Generalitat ara, bueno, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Valldoreix no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldoreix, tripartit de Valldoreix, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important, és la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin, i per tant crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar doncs, d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs és, segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
0: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
1: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans projectes de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
0: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
1: A veure, si hem de fer cas a l'Observatori Sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que és generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema d'habitatge en una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, eh? I per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, eh? Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això, de fet, l'Observatori ja ho reflecteix així, eh? Per tant, el principal problema és... no és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir a viure al municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quan també gent vol venir a viure aquí, doncs, evidentment, està disposada doncs, a poder... en fi, a més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt que el país no està preparat

0: una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
1: Dins d'aquest problema...
0: Una ciutat neta, també, crec.
1: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, en Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
0: A veure... No vull... O sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, però, no ho dic en desmèrit de Promusa, eh? O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre la vida és tan forta que calen... O sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot. Però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I, per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
1: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
0: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és... la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que acaba sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens al pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens divideix també diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Crec que aquest és, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, o les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat que diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també doncs, en fi, fer-ne ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania doncs, que li agrada practicar l'esport i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són Sant Cugat. Fins ara era el, per dir-ho així, el germanet petit de la comarca, no?, com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no? Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però, en canvi, s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no?, que Sabadell o Terrassa, des d'una perspectiva econòmica, amb

0: nombre d'empreses, empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però, en canvi, no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca una ciutat de 100.000 habitants. Hi ha una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, eh? I per tant, això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir. Perquè ja som la dotzena ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, amb un lloc, amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagin determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
1: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i va haver-hi la reunió. És cert.
0: Sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, eh? Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres vam fer una aposta al passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim nous regidors, ens sentim doncs amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys, i evidentment la nostra idea és poder treballar el nostre projecte, i evidentment escoltarem a tothom, però mirarem evidentment pel projecte de Junts, que representa Junts en el seu sentit.
1: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar.
0: És que és molt diferent, perquè Manresa, allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen 2 regidors. Aquí no n'hi ha cap, no tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però no és el cas de, no és el cas de Sant Cugat. Llavors, nosaltres insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs algú del que, en fi, pot ser anar més enllà d'això.
1: De moment, més enllà d'això, no hi ha res.
0: Res de res.
1: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
0: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit, i per tant el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, que en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir dir, en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
1: El tema d'aliança, que es presenti les eleccions aquí al 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet molt...
0: Era la realitat.
1: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
0: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior, i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero. Sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi que algú que em busqui la paraula, és igual, si no és un coladero, doncs serà una altra expressió, però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes, i si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera, òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc., com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. Jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP el passat mandat. Ells diuen que ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs, se'ls va posar de baixa no sé qui. Ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, se la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No s'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bueno, com ho saben, això? Tenen un estudi? O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc? Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar. Però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar-hi i posar ordre a aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró, igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la ciutadania ho valori.
1: Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
0: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt... En fi, que no és... no és comparable amb el que vam viure a l'agost passat, que, evidentment, doncs, vam estar alerta i els vam poder detectar, i, per tant, doncs, en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja, a darrere d'això, hi ha màfies, tenim algunes anècdotes en aquests casos de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que m'imagino que acabaven d'arribar al país, i com que no se'n van sortir, la pandèixia persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronaremos en otro municipio.
1: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de donar...
0: Ho dic sí. També perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
1: Habitual.
0: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi va tirant aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular, Devem ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagi 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs, diu Sant Cugat, i per tant els municipis on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
1: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
0: Sí.
1: Ara mateix, hi ha alguna novetat al respecte?
0: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. Mm-hmm. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, de qui depèn aquest servei, perquè és seu, que jo sàpiga que els ajuntaments no expedim DNIs, la Generalitat tampoc, home, potser si ens ho plantegessin, ja allò de... Si ho podríem, en fi, suposo que no tindríem cap problema en fer-ho, no? I hauríem de deixar d'escoltar allò de què ponen tu DNI, no? Però, malauradament, és una competència de l'Estat. Llavors, és un servei que presta l'Estat. Llavors, el primer que s'ha de fer responsable de per què a Sant Cugat no hi ha oficina de DNIs no és a l'Ajuntament. És que em sembla de calaix. O sigui, llavors trobo molt injustes, en fi, a més, molt irresponsables algunes declaracions per part d'alguna regidora, senadora d'aquest Ajuntament, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou o de no fer res o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria del DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar la sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixava al Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat, en ple mes d'agost. I, per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del Govern. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs, escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
1: Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
0: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors... I a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hem ofert a la comissaria.
1: I no han volgut.
0: O no els encaixen per ubicació, o no els encaixen pel preu, o no els encaixen, doncs bé, per raons tècniques, que això, però a partir d'aquí... Nosaltres el que no farem és... o sigui, igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una... Trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania. Jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, mira, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, eh? Han de sortir d'algun lloc.
1: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot al preu de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadameller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
0: Són dues coses diferents. Sí, Can Camps són territori, són terrenys públics que són de la Generalitat, que és Incasòl, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc., doncs els hi va traslladar de dir, escolti, miri, aquí a Can Camps vostès tenen uns terrenys. Quin millor ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Té una altra qualificació, però bueno, si la Generalitat volgués, i per tant ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge, però pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte, però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí fer una proposta quan el president de la Generalitat demana als ajuntaments, escolteu, que hem de fer de tots col·laborar i hem de remar a favor de l'habitatge, doncs Sant Cugat obeeix, no?, i diu, escolta, som conscients que aquest és un problema real, doncs miri, vostès tenen aquí tot unes pastilles molt importants a Can Camps per fer habitatge social amb unes determinades condicions, perquè evidentment són diferents que les condicions del mercat dels que són terreny de privats, perquè allò és de la pròpia Generalitat, per fer doncs una d'això, ja està, i això és el que se'ls ha dit. Si la Generalitat no vol entomar aquest guà, doncs ja ho explicaran, llavors potser serà és que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges, ho dubto, però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi hem posat gaire interès, la veritat.
1: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
0: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema, a veure, tornem a estar al mateix,
1: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
0: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents en viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola doncs és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos, i evidentment en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar, o sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe, i això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, Illa, Sant Cugat, de deslleial, en aquest sentit, i no, escolti, potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat, i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides, o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui titllar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola amb Bellaterra.
1: I quin timing
0: penses? El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta a això. És el que diuen, perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
1: Li volia preguntar per Torrenegre, per la Masia. S'han definit alguns usos o encara no?
0: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que, perquè allò, en fi, la Masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit. I evidentment el que ens agradaria a nosaltres és, evidentment, poder trobar, l'ideal per Torrenegre és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna institució que volgués, en fi, compartidament amb l'Ajuntament o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar, no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no? En aquest sentit. I per tant també és un dels temes que hem de plantejar, no? Si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els donarem usos públics a totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-los. No, això ha de ser l'Ajuntament i ha de donar el servei només l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. Potser l'Ajuntament no pot.
1: No heu rebut cap petició, no?
0: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no, en fi, no dir res més perquè no hi ha res encara.
1: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
0: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments. I, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i a més en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic i, per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
1: per tant, aniràs a llistes al proper mandat?
0: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de l'alcalde.
1: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
0: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes.
1: S'ha parlat a més d'aquest tema?
0: No, no n'hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta, en fi, aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes, i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixessin els ciutadans, i el que volem és que, evidentment, Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general, la mitjana, doncs, duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis, i ja estem tot just ara, en portem 3. Per tant, aquest és el nostre desig, i veurem, doncs, què diu la ciutadania d'aquí un any.
1: Molt bé. Signes nou regidor, ràpidament?
0: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però, escolta, mai se sap. El nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix, i ja veurem què diuen evidentment, doncs, els resultats de les urnes.
1: Molt bé,
0: el que sí que volem, ens agradaria poder tenir, és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
1: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat, i evidentment, doncs, veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
0: Molt bé, a vosaltres.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató com a divulgadora i bàsicament el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató que celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
2: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixa una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol durant l'estiu, sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si hem d'estar un diumenge al matí, tot el diumenge, i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que, per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil...
1: Sí.
2: Teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà, doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que, si prolifera, també pot augmentar el factor de risc de patir càncer. Per tant, Hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això què vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem, que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a my-nutricionist a Instagram.
2: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
1: Salut activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podrien millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocants que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
7: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
8: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
9: 4:03. Comença el Connectats.

0: De salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem i analitzarem la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya. Ho farem amb Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 i l'augment dels tirotejos a Catalunya durant l'últim any. A partir de les 5, coneixerem el terrassenc Martí Lloberes, economista i escriptor. Continuarem amb esports per parlar amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, classificat per disputar el play-off per pujar a l'Hoquei Lliga Plata. I acabarem amb cultura per fer referència a la festa a Baix Mar de Badalona amb Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La Junta Electoral de la patronal terrassenca CECOT ha validat una única candidatura per a la renovació de la presidència de l'entitat, la de Xavier Panés. La candidatura ha aconseguit el suport unànime del 100% dels membres de l'Assemblea, molt per sobre del mínim exigit, que és el 25%. El procés electoral s'obrirà ara el període de delegacions fins al 26 de maig. La decisió final es prendrà a l'Assemblea General Electoral del 3 de juny. I llavors Panés podria ser proclamat president de la patronal de Terrassa per als propers 4 anys. Per poder-se presentar a la presidència de la CECOT, els candidats han d'acreditar un mínim del 25% dels avals dels membres de l'Assemblea. Panés ha superat àmpliament aquest llindar en obtenir el suport unànime de tots els membres, un resultat que evidencia un ampli consens intern al voltant de la seva figura. Si el procés electoral segueix el calendari previst sense incidències, assumiria la presidència de l'entitat per als propers 4 anys. L'òrgan encarregat de supervisar el bon desenvolupament del procés és la Junta Electoral, que ha comunicat la candidatura validada als membres de l'Assemblea General. També ha obert formalment el període d'al·legacions. La Junta actua com a garant de la transparència i també del correcte desenvolupament del procés electoral, tal com estableix el reglament intern de la CECOT. A més, és l'encarregada de vetllar perquè totes les fases es completin amb les garanties necessàries.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bones. L'Ajuntament de Sabadell ha habilitat 90 noves places d'aparcament al barri de Campoamor, al sud de Sabadell. Estan distribuïdes en dues zones, a l'antic aparcament que hi havia entre el mercat i el cap del barri, i en un solar al carrer d'Agustina Aragó. En el primer cas s'han adequat una trentena de places i en el segon el doble. Tot plegat s'emmarca en una actuació que va més enllà, ja que l'Ajuntament també està treballant en aquests moments a l'Eix Macià, on ja han començat els treballs de l'aparcament de sorra de davant el Corte Inglés per adequar 249 noves places d'aparcament. Paral·lelament, una mica més amunt, davant la nova Creu Alta, per la banda de tribuna, també s'han guanyat una desena més de places gràcies a la modificació o la reordenació de les places d'aparcament de la vorera est. Ja no són en línia, sinó que són en semibateria, i això ha obligat a eliminar un dels dos carrils.
0: Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra, és sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
6: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses, per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
5: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'Escola d'Oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes quatre ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral: Fomento de Construcciones y Contratas, Celsa, Proactiva i el Centre Comercial Esplau.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Demà dijous, el programa Tal com Raja de Ràdio Castellà, presentat per Josep Asensio, connectarà amb Cisjordània per entrevistar Gatsi Mahmoud Mortaja, responsable de Huna Gaza Radio, la primera emissora de Gaza que ha pogut arrencar les emissions tot i la precària situació que viu Palestina com a conseqüència dels atacs de l'exèrcit d'Israel ja fa més de 2 anys. Ràdio Castellà serà la primera emissora de l'estat espanyol que connectarà amb l'emissió que s'està produint en directe des de l'antena de Huna Gaza Radio, que acaba de tornar a arrencar després de patir la seva destrucció gairebé total. Gatsi Mahmoud Mortaja és un professional experimentat amb una àmplia experiència en enginyeria civil, gestió de mitjans de comunicació i reducció de riscos de desastres. Gatsi és el fundador de Donia Al-Watan, el primer diari electrònic de Palestina. També és el fundador de l'esmentada Huna Gaza Radio, una plataforma de mitjans de comunicació dedicada a amplificar les veus palestines i abordar les realitats humanitàries, socials i culturals de Gaza a través de radiodifusió orientada a la comunitat. L'entrevista es podrà seguir en directe a partir de les 8 del vespre a Ràdio Castellà i de forma online a l'actual.cat.
0: Gràcies, Albert. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat Xaravella.
8: Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Sentim-lo.
9: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, un dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Però sí que està la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
8: El 71% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan s'ubica a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment al pla urbanístic. També són crítics amb la iniciativa santcugatenca, la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Tots tres reivindiquen fer-hi el parc intermunicipal que va proposar la Generalitat fa 5 anys. L'Ajuntament de Rubí assegura no tenir cap informació avui dia del districte de Can Camps. Fa just 15 mesos, després d'anunciar-se el projecte, el municipi veí feia una declaració institucional de rebuig al projecte. L'alcalde Vallès remarca que els habitatges projectats són una proposta oberta. Diu que Rubí se'n podria beneficiar i que al final els 3.000 pisos podrien ser 2.500 o 2.000, que ja ho ha dit a l'alcaldessa, que si s'afegeixen podria ser un projecte conjunt.
10: A la tarda no et desconnectis. Connectats.
0: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent

0: 1% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i a més també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, a les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte, l'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així, ara si vas d'aquí a Sant Madí és bosc continu tancat, a més bosc abandonat, bosc brut, i a més se'ns està afegint ara darrerament l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística, que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys, en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt, perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplomar.
0: Això sobrepassa ja.
1: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
0: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no?
1: Correcte.
0: Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
1: Sí, són 14 eixos. eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran

0: L'incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
0: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
0: No tinc clar exactament com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà en principi com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria, perquè a més tot això pot canviar, eh? Tot això està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que hi ha planificat a lo que s'acabarà implementant hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
0: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, bastament, no?
1: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
0: Bueno,
1: no?
0: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no es convoca cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí, a la meva zona, això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses, ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança, no? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
1: No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
0: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana, humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que tothom ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
1: Hem d'estar alertes.
0: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
1: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
0: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari i ens espera al Prat. Horacio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat, i el trobem a Castellà. Bona tarda, Agustí.
2: Bona tarda a tothom.
0: I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem de pressupostos, tot i que encara no el tenim definitivament lligat i tancat. Sí que hi ha un acord entre el PSC i Esquerra Republicana que van signar Illa i Junqueras, aquest acord per aprovar els pressupostos de 2026. Ho recordo, som al mes de maig i s'està a l'espera que hi hagi també la conformitat o l'okay dels comuns per poder tirar aquests pressupostos endavant. Si no hi ha entrebancs, si tot anés allò d'una tirada, podríem tenir pressupostos a principis del mes de juliol. O sigui que hauríem consumit ja mig any. No sé si penseu que més val tard que mai, o tenint en compte que és una de les lleis, la llei més important que pot aprovar un govern per poder tirar endavant tot el dia a dia, tots els projectes i tot el que requereix doncs, un país. Si són benvinguts, què me'n dieu? Horacio.
1: Bueno, en principio debe ser la normalidad. Enhorabuena que haya presupuestos, así debe ser. Ahora, entre comillas, lo digo, porque luego cada partido, más allá de estudiarse cada partida en detalle, en pos del bienestar de la ciudadanía, mira a ver qué hay de lo mío pensando en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Es el cuento de siempre. Y mirando que a nivel estatal, llevamos 4 años sin presupuestos y la economía resiste y hasta crece en cierto modo. Bueno, yo doy la enhorabuena que haya presupuestos, pero hay tela para cortar en cuanto a las concesiones que se hacen, porque ya sabemos la debilidad que tiene el presidente. Y la necesidad de cerrar un acuerdo porque las otras comunidades, su partido se está incendiando y esto sería un pequeño respiro que por lo menos en Cataluña haya acuerdo y presupuestos. Luego, si hablamos de cada partida, habrá más comentarios.
0: Efectivament, de fet, el que està és facilitant aquesta estabilitat a la qual tu estaves fent referència a canvi d'aquests compromisos que s'haurien de dur a terme. Què n'opines, Agustí?
2: Mira, quan he llegit la notícia, és que arriba un moment de que s'ha parlat tantes vegades, no, que mira, que cada cop estem més a prop, que sembla ser que sí, que clar...
0: Des del març, que es van presentar i es van haver de retirar.
2: Imagina't. I com molt bé ha dit l'Horacio, tenint en compte que des de 2023 estem sense pressupostos a Catalunya, ja no parlem de l'Estat. Això ja és un altre capítol. Clar, tens la notícia que estan arribat a un acord, pues oi, t'entren trencanes d'ara a la plaça principal del poble, jo, loado sea el señor, milagro, por fin! Perquè és que arriba... Ja ho sabem, que tot és una qüestió de pacte, que s'han de fer moltes negociacions. També, com molt bé s'ha dit, alguns que després ven a que hay de lo mío o quiero que pongas esto, ja sabem que hi ha la dificultat. Però és que realment, després de 3 anys... comença a fer pensar una miqueta de que cada cop la llunyania que hi ha entre la classe política i la ciutadania cada cop és més gran. Això per una banda. Després, per una altra banda, si volem ser una mica més càustics, de vegades em fa pensar que és una obra de teatre perfecta, perquè mira per on que ho han publicat l'acord aquest, que ja estava més que fet, com a mínim fa 15 dies, però han esperat ara, han passat les eleccions a Andalusia, és igual, això ja és aigua passada. Però ara queden dos aspectes molt importants, tot això està molt bé, però si els comuns ara, per qualsevol cosa, s'enroquen i diuen que per aquí no passo, Tot això que hem fet són focs artificials. I després, el més important de tot, vale, està molt bé aquest primer acord, però després hauríem d'entrar molt més en el detall de tot el que s'acorda, perquè mira, hi ha hagut un detall que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és el fet aquest de la línia orbital de tren, que és, ho trobo un encert total, però, a veure, jo, per exemple, aquí a Castelló...
0: Ara en parlarem d'aquestes qüestions
2: digues. Permeta'm un detall només. O sigui, i una cosa que també m'agradaria, pues, per allò del que hi de lo mío, jo que visco a Castellà, oye, l'eterna connexió de Castellà amb l'autopista, amb la C-58...
0: Sí, sí.
2: Ja no sé quants anys portem amb el tema aquest i el mismo. Cada cop sembla més a prop, però oi, no acaba d'arribar. I algun dia també m'agradaria que parlessin una miqueta de mi.
0: Efectivament. Parlarem d'aquests acords, però ara volem conèixer la lectura que fa el Toni d'aquest primer acord, a falta de saber què decidiran els comuns.
3: L'acord d'aquests suposats pressupostos, a mi em sembla que si han de servir pels catalans, per la població de Catalunya, si han d'estar orientats als dèficits que té Catalunya en gairebé tot, vale, però vull dir, no em crec de res ni el que ha dit ni el que ha fet el senyor Junqueras, que l'he sentit i és patètic amb les seves explicacions, vull dir que no, per arribar a aquest extrem no calia tardar tant. No em crec tampoc aquest marge de pròrroga, que si vull sí, demà no, que ja veurem, dels comuns, tampoc me la crec de res, perquè estic segur que demà passat signaran. I després, aleshores, bueno, són uns pressupostos supeditats, evidentment, a Madrid. Si Madrid signa i ho accepta, endavant. I si no, aquí quedarem tots. I tots feliços, perquè els egos de cadascun, pues, bueno, han anat tirant endavant, simplement.
0: Efectivament, com dius tu, Toni, aquests acords passen per una reunió que ha començat quan començàvem aquesta tertúlia, aquesta reunió bilateral entre Generalitat i Estat per aprovar, per donar el vistiplau l'hoquei aquests acords pressupostaris amb Esquerra Republicana, on haurien de donar llum verda precisament a aquesta línia orbital ferroviària, aquesta societat mercantil d'inversió i aquest canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Aquests són tres acords que són extra pressupostaris i que són, diríem, les condicions que ha posat a Esquerra, algunes de les condicions importants per tirar endavant aquests pressupostos. No sé si per vosaltres us semblen engrunes, és una bona proposta, una bona manera d'intentar arribar a acords per tirar endavant aquests pressupostos, o no sé, quina valoració en feu? Horacio.
1: Bueno, cada uno va a tratar de tirar lo más que pueda para su bando, para sus intereses. Yo teniendo, con el permiso de los profesores y los médicos que están en pie de guerra, sus ambos sectores necesitan refuerzos de inversión importantes de la Generalitat, pero teniendo el drama tremendo que hay en cuanto a vivienda, que ya no es un problema, es un drama real. Obviamente estas dos fuerzas solo pueden pactar un continuismo en cuanto a las políticas, y ahí no veo que vayan a haber acuerdos de fondo. Y ver 500 millones de euros para la Agencia Catalana de Recaudación de Impuestos, para ver si dentro de 4 años están en condiciones el Estado de ceder la competencia del IRPF, también parece un poco surrealista, habiendo prioridades más urgentes. Así que, a ver, hay que esperar a ver que respiren los comuns, pero van a ir más o menos por los mismos tiros.
0: Clar, perquè en la línia del que estàs comentant, Horacio, realment s'estan aprovant uns pressupostos o s'estan redefinint aquestes relacions de poder entre la Generalitat i l'Estat? Perquè hi ha una de les afirmacions que feia Junqueras, diu, els pressupostos volen resoldre problemes quotidians, però és que la quotidianitat és la gent que avui s'està manifestant estan als carrers, la gent que té problemes a Rodalies, i, clar, aquesta quotidianitat no s'acaba de resoldre. A veure si aquests pressupostos ajuden, d'alguna manera. Toni.
3: No, no, ja ho he dit. Vull dir, em sembla una posta en escena ridícula. Veig que l'any que ve que han d'haver-hi eleccions municipals, i crec que després, al cap de 2 o 3 mesos, hi ha eleccions a l'estat espanyol. El PSOE té les de perdre claríssimament, que sí que no caurà dret el senyor Pedro Sánchez, ens caurà sobre la dreta i l'extrema dreta, i totes aquestes històries, que si ara pacto d'aquí 20 anys, que si no sé què, que si la línia aquesta, tot això... Per què es pensen que diran els del PP i els de Vox quan estiguin al govern? Vull dir, si això ho tombaran tot, tiraran tot enrere. Vull dir que s'ha de ser molt més realista del que és, i que no enredar la gent. I a mi el que m'empipa molt a la política i és que la gent es pensi que el ciutadà és tonto. I llavors a partir d'aquí, home, siguem realistes, digues, mira, farem això, farem allò, aprovem aquests pressupostos que són ridículs o que són el que sigui, però mira, els hem d'aprovar per això... Però no anem dient tonteries de que ara farem això, ara farem allò, això és pel bé de tots, això... Escolta, posem-nos a les piles ja, i si hem de plegar i dimitir de segons quins càrrecs, doncs, escolta, tirem endavant i que s'hi posin uns altres de millors.
0: L'Agustí deia que aquella via de l'oceà, no?, del seu tema, aquesta línia orbital ferroviària... podria semblar, doncs, que, com deien Junqueras, és un problema quotidià que hauríem resolt amb aquesta connexió que es pretén, aquesta línia ferroviària que pretén, doncs, connectar zones que ara mateix tenen dificultats, no?, perquè tot passa pel centre. Sembla que tot hagi de passar per Barcelona. Agustí?
2: És que efectivament és així. O sigui, insisteixo, jo quan he vist el projecte aquest de la línia orbital, la veritat és que m'ha sortit un somriure que no podia treure, perquè ja era hora. És que, a veure, tenim un dèficit d'infraestructures brutal. Mira, i el fet d'una cosa que ha dit el Toni, el tema aquest de la connexió de l'autopista amb Castellà, fa molts anys que s'està parlant, ja hi havien hagut projectes que estaven bastant tirats endavant, i saps qui els va aturar? Els senyors d'Esquerra Republicana, perquè els hi va sortir aleshores la vena ecologista, i aleshores tot allò es va tancar en un calaix. O sigui, efectivament, sempre estarem a l'albur de qui està governant, perquè aleshores un projecte, com que no, si els que vinguin després no els agrada, te'l tombin. O sigui, a partir d'aquí, pues, oye, estem fent castells en l'aire, però, vamos, de 6 pisos, i després sabem què passarà. Després, per altra banda, hi ha un altre tema que a mi em preocupa moltíssim. Efectivament, tenim els mestres o el sector docent en peu de guerra. Els metges ja és, ja fins i tot a nivell ja no només català, sinó fins i tot de tot Espanya, que també estan en peu de guerra. A veure, alguna cosa s'hauria de començar a treballar ja en aquests temes que sí que afecten el dia a dia de la gent. Però això no s'arregla ni muntant nous departaments ni comissions. No. Anem una miqueta a lo pràctic. A veure, i si tu ja tens una sèrie de competències que ja les tens transferides, tens un marge d'actuació determinat, oye, l'exprems al màxim, i si ja no pots més, demana. Però no estem com ara, que se dona-la sense cuidado. És la meva visió. Dóna la sensació de que no s'ha acabat d'arribar fins al final i ja està demanant que vols fer encara més coses. A veure, aclarim-nos una miqueta abans.
0: Penseu que aquesta línia orbital ferroviària és un projecte que ja s'havia plantejat, que el va plantejar el govern del tripartit i que ara s'ha tornat a recuperar del calaix. I aquesta és una línia que hauria d'unir Vilanova, la Geltrú i Mataró, com dèiem, sense passar per Barcelona, que sembla que hauria de ser el centre de l'univers, no?, quan parlem del país. I que, doncs, a més, també connectaria ciutats com Vilafranca, Terrassa, Sabadell o Granollers. Però vaja, que això és un dels acords extres que han posat com a condició per poder signar aquest acord per als pressupostos de 2026, que a hores d'ara doncs, encara no sabem si els comuns diran sí o no. Sabem que el tema educatiu i el tema de l'habitatge són dos dels temes principals que volen que es tingui en compte, però com dèiem al principi, venim ja no del mes de març quan es van presentar els pressupostos, sinó del 2023, com ens recordava l'Horacio, i que si tot anés bé, hi hauria pressupostos a principis del mes de juliol, i ja ens hem cruspit a mig 2026. Però vaja, esperarem a veure també què és el que surt d'aquesta reunió bilateral de Madrid. Si Madrid diu que sí, mireu, endavant, som generosos, la línia orbital endavant, la societat mercantil d'inversions també i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, doncs endavant, que després una altra cosa seria a veure si les passes es fan i el camí es comença a caminar. Canviant de tema, anem a parlar d'aquesta situació que sembla cada vegada com més habitual a Catalunya. I estem parlant dels tirotejos, que els últims dies doncs, ens estem trobant amb episodis, amb capítols, que de fet els Mossos ja han explicat que han augmentat un 35% en un any i que, evidentment, els Mossos estan preocupats per aquesta situació. Si els Mossos estan preocupats, vosaltres com esteu? Us preocupa o no us preocupa?
1: Sí. Horacio. Lógicamente que... Perdona.
0: Horacio y después Tony, venga.
1: Vale. Sí, obvio que preocupa. A nadie le hace gracia ver en su entorno un tiroteo, por más que sea de malos contra malos, porque obviamente donde más se hacen notar estos episodios son entre bandas. Y realmente esto tiene bastante que ver cómo operan estas no solo de narcotráfico, también hay otro tipo de mafias, de contrabandos, etcétera, que cada vez viendo la vulnerabilidad de las medidas, la legislación y la permisividad que hay, buscan siempre donde tengan más campo de acción y menos problemas. En España y llevamos ya varios años con un refuerzo de los derechos y garantías individuales que dificultan las acciones de las fuerzas de seguridad y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Ya no se trata de presupuesto y de medios, sino de legislación, porque esta gente a los dos días está en la calle. Por tenencia de armas ni siquiera las penas alcanzan a penas para confiscarle las armas. Y realmente esto vamos por mal camino, alimentamos los discursos extremistas respecto de la criminalidad de ciertos colectivos y va mal. No solo lo que está pasando, que vemos a diario en la zona de Cádiz, con cómo aprovechan la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad para acampar a sus anchas. Me preocupa y mucho, y creo que vamos a peor.
0: ¿Cómo va Lleo, Toni?
3: Sí, és preocupant, però bueno, a veure, inseguretat ciutadana a totes les grans capitals del món n'hi ha. Aquí ara s'ha agreujat, hi ha navalles per tot arreu, sembla ser que pistoles també. Llavors, a mi el que em sobta més de tot aquest tema és la laxitud amb la que el laissez-faire que fan els representants polítics, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, que ha tingut uns problemes bastant seguits aquesta setmana a la seva ciutat, i que, bé, no ho esmentem, o esmentem de retrescantó, ja... Escolta, això és molt greu, perquè els trets que no van haver-hi al carrer Mineria, crec recordar, a part de liquidar aquesta persona, van anar a parar amb un aparador. Si passa allà una senyora, o passa una noia amb un cotxet, o un senyor amb un tiqui-taca, vull dir... que hagués passat, i no, bueno, sí, ostres, tu, cuidado, hem de fer això, hem de fer allò, però la veritat, jo no veig cap gestió en positiu, i em sap molt de greu dir-ho, perquè, clar, si deixem dir, doncs, mira, passa tot arreu, o l'índex no és el que era, perquè hem anat baixant, com hem anat baixant? Vull dir, clar que hi ha una sèrie de coses que no les entenc.
0: Agustí, com veus la situació?
2: A veure, jo si digués que és una situació que em fa por, que quan surto al carrer miro cap a totes les dues bandes, a veure, tampoc exageraré. Ara, realment, llegeixo els diaris, miro la tele, escolto la ràdio, i realment és un tema que està aquí. Llavors, com molt bé deia el Toni ara, si resulta que els representants polítics el que fan és que no hi para tanto, no, que és igual, o aquestes estadístiques que et presenten, no, és que en realitat sí, hi ha tirotejos, però és que no són tants. A veure, perdona, només que hi hagi un, és que aquí està passant alguna cosa. I si aleshores tens 100, ja ni t'explico. S'estan parant cotxes... I no entrem ara qui porta els cotxes aquests, ara això és el de menys. Però s'estan parant cotxes amb armament de guerra, amb Kalashnikov.
0: Algun cas.
2: O sigui, alguna cosa està passant. Clar, arriba un moment que això fa que el tema de portar navalles i ganivets quasi sigui una anècdota, que també és important.
0: Que recordem que hi havia operacions concretes, no sé si va ser l'any passat, operacions concretes de Mossos per la detecció d'armes blanques. I d'allò ja no n'hem parlat mai més, ja no sabem com ha acabat la situació.
2: És que, entre altres... A veure, el gran problema que té tot això, i també això ha fet esment l'Horacio abans, molt encertadament, o sigui, tu pots fer totes les campanyes per part dels Mossos d'agafar armes i tot això, que si resulta que el pàjaro que enganxes amb l'arma el portes davant d'un jutge, que el deixa sortir perquè aquest senyor després et compri una altra arma, això no ha servit, primer que de tot, que no ha servit absolutament de res. I després, i tinc que treure un tema perquè és que vaig llegir la notícia aquesta setmana que em va deixar esgarrifat. O sigui, realment, els cossos policials estan absolutament desemparats quan es troben en situacions de violència. Perquè un cas d'un senyor que estaven perseguint, que s'havia fugit de la presó, li donen l'alto, comença a disparar, la policia aleshores també dispara. Mira, van identificar la pistola del policia que va ser. Pues aquest policia me l'han condemnat per homicidi imprudent, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Què és el que passa aleshores? Pues, oi, els cossos policials que diuen, oia, perdona, que es matin i aleshores ja arribarem nosaltres. I t'ho dic perquè això m'ho va dir en certa ocasió un policia nacional que treballa al port. O sigui, si aleshores tenen... A veure, tampoc significa que passem al camp contrari, que tots vagin en plan Rambo, no caldria. Això mateix.
0: No caldria, però, perquè si no estaríem fent el que ja està passant a altres ciutats. Vull dir, jo no sé si a Barcelona hi ha el risc que es converteixi doncs, en ciutats com el sud de França. No ho crec, però vaja, que estem normalitzant una situació que fins fa poc no era tan normal a casa nostra. I estem banalitzant el fet de la possessió de les armes, que pel que sembla no es fan servir únicament entre aquestes bandes criminals, sinó que bueno, de vegades es fan servir per celebracions de qualsevol tipus, i encara que siguin trets a l'aire, com va afirmar un dels Mossos, que són armes, estem parlant d'armes. Per tant, jo crec que ben apuntat el que feia l'Horacio, aquí hauríem de posar el focus en el tema de la legislació i després també en l'actuació policial que es pugui fer. No ens queda massa més temps. No sé si algú vol fer algun afegit, allò d'última hora, un afegit concentrat, o ho deixem aquí? Què us sembla?
3: A la meva part no tinc res a dir.
0: Molt bé. Doncs, Horacio, digues, Horacio, què?
1: No, per mi part està bé, és suficient, ja crec que està tot dit.
0: Doncs res, us emplaço un altre dia, Horacio, Agustí, Toni, i que tingueu una molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Ok, bona tarda.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Una abraçada.
3: Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
3: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
4: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat, els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Informatius de Cugat Mèdia.

0: moment de la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara serà la PST retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barora del Vallès en sentit sud, a la mateixa PST retencions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud. En aquest tram hi ha un carril obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP21-24 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus a la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus a la Trinitat d'Horta en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral hi ha retencions d'Esma Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El terrassenc Martí Lloberes va estudiar econòmiques i treballa en una empresa dedicada als béns d'equip, però escriure és una de les seves grans passions i fa poc acaba de publicar el seu primer llibre. Avui ens en sabrem més coses sobre el nostre convidat i ho farem de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Martí Lloberes, el terrassenc, que és economista i escriptor. El saludem ja. Martí, què tal?
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs aquí estem, parlant una mica, volguem conèixer una mica més de la teva trajectòria. Vas estudiar econòmiques, no? Per què vas voler estudiar econòmiques?
2: Perquè, mira, és una barreja de tema tècnic i tema humanístic. I com que no em decantava molt 100% cap a una de les dues bandes, vaig tirar pel camí del mig.
1: A vegades potser som massa joves, no?, quan hem de triar.
2: Sí, això és una altra premissa, per descomptat.
1: Molt bé, i explica'm una mica, que quan vas acabar, quines feines has fet, què vas fer?
2: A veure, jo quan vaig acabar vaig entrar a treballar a l'empresa familiar, que era una empresa de construcció de maquinària, i bé, tampoc no m'ho van preguntar massa, vull dir, jo des de que tenia mig any ja sabia que em tocaria això a la predestinació, no? Aleshores, bueno, vaig entrar a fer tots els papers de l'OCA, com fas en una empresa familiar, des de temes d'organització industrial, de producció, de comerç internacional, etc, etc. Vull dir, tocar tots els plats, vamos.
1: Mm-hmm. Posteriorment, què més?
2: Després vaig canviar de feina, vam haver de tancar l'empresa familiar i estic fent una feina bastant similar amb béns d'equip. Estic treballant amb béns d'equip i estic fent una direcció, estic a la direcció comercial d'una empresa, també familiar i també de béns d'equip, com deia. Vull dir que faig una feina que m'agrada, per sort, em permet viatjar, em permet conèixer gent, voltar pel món, és una feina enriquidora, vaja.
1: És a dir, que més o menys has anat fent el mateix durant tota la teva trajectòria laboral, podríem dir.
2: Sí, la veritat és que sí, no he canviat pas gaire, no.
1: M'has agradat fer algun canvi o ja estic bé com estic?
2: Home, ara, no, la veritat és que, això fa molt bé de dir, però si jo quan tenia 17 anys hagués existit l'escac, per exemple, possiblement m'hauria plantejat a casa meva, malgrat el terrabastall que això hauria pogut causar, hauria plantejat poder estudiar alguna cosa relacionada amb el cinema o amb la creació visual, perquè és un tema que m'agrada molt i és una afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? Mm-hmm. Per exemple, no?
1: I parlant de creació, ho dèiem al principi, també ets escriptor, recentment has publicat el teu primer llibre, d'on et ve aquesta dèria d'escriure? També de tota la història o és una cosa més de tota la vida o més, és més de fa poc?
2: No, és una cosa de tota la vida, perquè, a veure, sempre m'ha agradat i apreciat i admirat la creativitat. Aleshores, crear una història per mi és una cosa meravellosa, no? I llavors sempre m'havia picat la curiositat i tenir el cuc aquest, no? Aleshores, doncs, sempre m'havia agradat escriure, bàsicament, relats curts, perquè són més senzills. També tenen la seva mala llet, però són més senzills en principi, n'havia fet sempre. I llavors sempre tenia clar que un dia em formaria i intentaria escriure una obra de veritat, una obra de ficció llarga, una novel·la. I bueno, va anar així. Em vaig formar i a poc la vaig escriure i, bueno, amb una gran satisfacció, doncs, efectivament, he fet la meva primera novel·la.
1: Vas fer alguns cursets a l'Ateneu de Barcelonès, si no m'equivoco, no?
2: Sí. Vaig fer tot un recorregut de narrativa, vale? A veure, si t'agrada, jo el recomano. És una acadèmia, és una escola d'escriptura molt, molt bona, molt potent, amb una gent molt bona, amb uns pedagogs molt bons. A més, són grans escriptors. I a mi m'ha anat molt bé, vull dir, m'hauria estat impossible escriure una cosa mínimament decent sense haver-me format, és indiscutible això, vull dir, això no ve de... Excepte casos molt especials, no ve de talent, ni generació espontània, ni l'aparició de l'Esperit Sant. Vull dir, és una cosa de pencar, de picar pedra i de treballar-s'ho molt.
1: Sí, a vegades dona aquesta sensació, no?, que com que... Bueno, Doncs va, vinga, vaig a escriure. No sé, en el teu cas, com va ser? Primer va sortir la idea de fer el llibre o vas posar-te a escriure? O com va anar aquest primer llibre que ja diem que es diu El silenci de neta? D'on surt aquesta idea? Com ho vas madurant?
2: A veure, la veritat és que a mi hi ha punts d'anclatge, d'ancoratge, perdó, que bé, els tenia una mica com apuntats en una llibreta, però amb racó de cervell, no? Vull dir, això parteix... un dels punts d'aquests que dic de fonament, d'una notícia que vaig llegir quan jo era adolescent, d'un atemptat terrorista que va haver-hi a Itàlia, una cosa terrible, que en aquell moment em va fer explotar el cap perquè no podia comprendre com es podia expressar el mal i l'estupidesa d'aquella manera, no? Mm-hmm. Llavors això em va quedar enregistrat d'una forma i, bueno, vaig intentar lligar... Dic, escolta'm, aquí m'haig de recolzar amb aquest fet i vaig intentar crear una història de ficció que estigui emmarcada en aquesta època, no? En aquesta època i en una època més actual, diguem. Vull dir, diria que va sortir d'així. Llavors, a partir també de llegir lectures d'autors que barregen el que és l'atzar, que és un element que dona molt de joc, l'atzar amb la història, no? Llavors vaig intentar lligar això d'aquí. T'ho estic explicant una mica molt en abstracte, però bueno, és el tema de la novel·la.
1: I quin estil podríem dir que és la novel·la, aquest llibre, El silenci de neta? En quin estil t'has basat?
2: A veure, jo no sé si definir-ho com una mica de... És una mica investigació, no hi ha un misteri molt gran, però hi ha un cert misteri, bé? Perquè la història va d'un jove del segle XXI, diguem, un professor universitari que investiga què va fer la seva mare quan era jove, perquè se li planteja el dubte de sobre si va, diguem, poder arribar a cooperar amb activitats terroristes, fins i tot, no? Llavors, ja que tota l'estona plana aquest dubte sobre a tota l'obra, sobre si era bona o era dolenta, per posar-ho molt planer. Llavors, és una mica la investigació i la perquisició d'aquest personatge, que és un dels dos protagonistes, sobre el passat de la mare, que és l'altre protagonista, i està, mm-hmm, està escrita amb dos plans temporals, diguem.
1: Mm-hmm. I clar, em deies, clar, quan ets amateur, doncs has de fer autoedició o edició sota demanda, no? Perquè és complicat, no? Quin és el procés una mica aquest, no? Com ho has fet?
2: Mira, jo el primer que vaig fer va ser presentar-ho un premi. El que passa és que no, ara, vist en retrospectiva, no sé si anava gaire ben enfocat en el premi que vaig presentar-ho i em vaig errar el tret. I com que tenia ganes de publicar-ho, vaig estar cercant editorials petites i em vaig trobar, perquè evidentment a mi no em va trucar ni Planeta ni Penguin ni ningú d'aquests, oi? I llavors vaig trobar una editorial d'aquí de Terrassa que feia impressió a demanda, uh-huh, i bueno, ens hem entès força bé, m'ha ajudat a corregir les fallades que sempre hi ha en una obra, siguis novell o no novell, sempre n'hi ha, vale? Hi ha errades de qualsevol tipus, i ens vam entendre bastant bé i m'ha ajudat a fer una promoció, doncs mira, aquí de moment a nivell local, no? que és el lloc de jugar a casa, que és el més fàcil que tindria. Però bé, ens hem entès bé.
1: Mm-hmm. I has estat molt de temps perquè des que vas començar que ha vist la llum?
2: Sí. Mira, jo vaig començar, diria, des que vaig començar fins que la vaig acabar, hi ha estat uns 6 anys, mm-hmm, perquè, evidentment, jo tinc un guanyo la vida d'una altra manera i haig de dedicar-hi el temps lliure i els caps de setmana. Però si ho condensés, et diria que he estat 3 anys escrivint-la, mm-hmm, si ho condensés aquest període de temps. És una primera novel·la, sóc amateur i puc dedicar el temps que hi dedico. Vull dir, va per aquí la cosa.
1: Tot i que dius, explicaves abans que has fet cursos, també... em deies l'altre dia que llegir també t'ajuda molt, no?, a l'hora de fer escriure, no?
2: Sí, efectivament. A veure, llegir t'ajuda a agafar un esperit crític. Jo llegeixo molt, la veritat, i llegeixo molts tipus de lectura. Tinc novel·la, no ficció, periodístic, vull dir, de tot, no? I això realment et dona un criteri bestial i el que també fa és pujar-te molt el llistó, perquè si tu t'agrada llegir segons quin autor i admires la bellesa formal d'un escriptor, doncs, no sé, com Thomas Mann o Jonathan Franzen, que són dos que em venen al cap, per una banda, o bé el anar a barraca d'autors catalans com l'Edgar Cantero o l'Albert Pijuan, que són dos que també m'agraden molt, ostres, et poses un nivell molt alt i molta exigència, no? Llavors això et fa patir una mica, com aquell qui diu, vale? Però et dona criteri i t'ajuda a treure molta palla que al final te'n dones compte que s'obre, que és un efecte que tenim o que podem tenir els que comencem, els amateurs, no?
1: La pregunta que sempre faig, ja tenim alguna segona novel·la o alguna al cap, o això va per llarg?
2: Tinc dues coses al cap. Una, que és la més, diguem, fora més immediata, segurament, que és fer reculls de relats. En tinc de fets, tinc idees per fer-ne, vull dir, i és una bona alternativa. Llavors, els relats... També t'has de fixar molt, perquè pel meu punt de vista i el meu gust, els relats han de tenir una certa mala llet, no poden ser coses anodines. I bueno, però aquesta és una idea, no? Llavors l'altra, que ja m'està ballant pel cap, és fer una altra novel·la i, bueno, crec que tinc el tema, crec, i una tesi, i llavors haig de construir la història, no? L'esquelet que l'aguanta.

0: No, sovint no, perquè, a veure, el pes de la... el pes dels àpats d'una casa els porta la mestressa de casa i no vull arrogar-me cap mèrit que no sigui meu en absolut. De tant en tant, el que faig quan som colla o hi ha una celebració especial, sí que m'agrada fer alguna coseta de cuina catalana, sense complicar-me la vida. O cosetes de rebosteria, també m'agrada. Bé, aquestes cosetes, no? Aquests platets.
1: I quin plat em convidaries dels que fas?
0: Allò home,
1: per quedar bé?
0: Mira, jo... Sí, home, jo penso que podries venir a casa, et faria unes galtes de porc que t'agradarien bastant, o una cua de bou, un guisat de cua de bou, que també t'agradaria, eh?
1: Ja estic fent dentetes. Escolta'm una cosa, la música també és bastant... és un element bastant important, no? T'agrada molt, no?
0: Sí, sí, és una... A veure, tot això va lligat una mica amb el tema de la creativitat. De la mateixa manera que m'agrada el cine, m'agrada els bons plats de taula o les novel·les, jo també, la música també l'admiro molt, perquè és una cosa que sóc absolutament incapaç d'imaginar-me de fer. Aleshores, és una cosa que ha acompanyat tota la meva vida i em seguirà acompanyant, em sembla, fins que el dia que hi ha... que plegui d'aquest món, no? Mm-hmm. I efectivament intento seguir l'actualitat sense deixar de perdre el que són els clàssics, i quan dic clàssics dic des de la música del barroc, eh? Vull dir, no m'agrada tota, no? I, bueno, m'agrada seguir la música en directe, també, els concerts, és una cosa que em motiva molt, m'agrada molt, em belluga molt, vamos.
1: Mm-hmm. Hi ha algun estil? Ja has dit que t'agrada quasi moltes coses, però hi ha alguna que superi els altres estils o no?
0: Home, jo, menys les ranxeres i el reggaeton, jo diria que m'agrada quasi tot, no? I ara m'agrada, no sé, ara estava pensant, ara ve el Primavera Sound, i ve des de The Cure, que evidentment m'agrada molt.
1: Ja som dos.
0: Oi que sí? Sí. I ni cap, aquests irlandesos que s'han fet famosos per aquests merders que han tingut amb la justícia per recolzar la causa palestina, mm-hmm. I aquests fan una mena de rap amb gaèlic, que són extraordinaris, o Fontaines D.C., que és un altre que m'agrada molt, o aquests León Benavente, que són uns espanyols que m'agraden molt, també. Vull dir, ja et dic, és que m'agrada tot, menys el reggaeton i les ranxeres. L'altre mm-hmm. m'agrada tot.
1: Va, acabem. T'agrada molt el rugby, també, no?
0: Sí, és una afició també que em va agafar de petit. Em va agafar quan mirava els partits per la tele amb el meu pare. I, bueno, no he jugat mai, però sempre m'ha atret, no? I la veritat és que sempre que puc m'escapo i vaig a veure partits de rugby. Per la tele, no, per descomptat, però en directe molt millor, perquè és una experiència única que recomano a tothom. Va un dia a la vida a veure un partit de rugby, perquè al·lucinaran molt ben petit que és.
1: Doncs et faré cas, un dia aniré a veure un partit de rugby, però primer m'agradaria les galtes de porc, has dit. Martí Lloveres, terrassenc, economista i escriptor, que acaba fa poc d'editar, va publicar la seva primera novel·la, El silenci de Neta. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Gràcies, Sergi, una abraçada.

0: Connectats, és temps d'esports. Parlarem amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García, sobre els play-offs per pujar a l'Hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria estatal. I ho farem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García. Molt bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Com van els nervis? Com va l'anaconda, que diria aquell?
2: Bé, la veritat que nervis de moment no n'hi ha. Sí que hi ha moltes ganes. Ahir vam fer el primer entrenament de la setmana i va anar molt bé.

0: I la veritat que amb moltes ganes d'afrontar aquest, bueno, aquest play-off, primer el partit del diumenge, i res, a gaudir-ho, sobretot.
1: Ubica'ns el castellà en les possibilitats, tenint en compte el nivell dels altres clubs.
0: Home, doncs jo crec que vist el nivell que hi ha hagut a la Lliga, la veritat que tots els que afrontem el play-off tenim opcions a passar ronda i també a endur-se a aquest ascens de categoria, perquè la veritat que som equips que tenim molt nivell, ha estat tot molt igualat, llavors et diria que tothom parteix de les mateixes possibilitats. Al final es decidirà per detalls o per si la pilota entra o no, llavors crec que tothom parteix una mica de les mateixes opcions.
1: El Noia fa por?
0: No fa por, però és un equip que és molt elèctric, amb jugadors joves, amb jugadors que han debutat a aquesta lliga i que tenen molt futur per endavant. Llavors, bueno, simplement és respecte i sabem que són perillosos, però nosaltres també.
1: Por tampoc ho sé, però respecte moltíssim el que deu fer el castellà, sobretot per la regularitat, que és un aspecte que ara no serà tan decisiu en els play-off, no?
0: Sí. La veritat és que no ha sigut una temporada fàcil perquè hem passat alts i baixos amb lesions importants, sancions i etc. Però sí que és cert que la unió de grup i com ens portem fora la pista també es transmet dins la pista i això fa que siguem un equip molt, molt constant, molt regular. I és el que dius, al final el play-off són dos partits segurs i al final és sortir allà, donar-ho tot a cada partit i que tinguem sort per tirar-ho endavant.
1: Veurem el primer equip al complet? Hi ha alguna baixa?
0: En principi estem tots. No sé ara aquestes últimes... O sigui, demà fent l'últim entrenament si hi haurà alguna cosa, esperem que no, però sí, en principi estarem tots i estarem al 100% i anirem a gaudir-ho a tope.
1: Contra el Noia aquest diumenge a 8:15 i tindrem també doncs, la següent setmana, no? Que si no tinc mal entès, jugarem a casa i el tercer partit seria a fora.
0: Exacte, així és. El diumenge anem a Sant Sadurní i res, esperem que tothom que pugui venir es desplaci cap allà, que segur que coneixent el club i les ganes que té l'afició, ens sentirem com a casa, ja se'ns fa dormir, i després el dissabte que ve aquí a Castellà, estic convençut que el Pedrós estarà a rebentar i en aquests dos partits l'afició jugarà un paper molt clau per tirar-ho endavant.
1: Fem una crida des d'aquí. En qualsevol cas, ja es comencen a moure cosetes, perquè el WhatsApp bull. I aquest club és com una taca d'oli, que es va expandint i les crides fan efecte. L'afició, suposo que és un dels punts forts d'aquest equip, no? I més contra un Noia, que és un segon equip, que potser no empeny tanta gent.
0: Sí, exacte. De fet, és un dels motius pels quals sempre sortim a la pista a donar-ho tot. I bueno, fa dos anys enrere es va veure a la Jonquera quan vam pujar de categoria a Nacional Catalana, que precisament va ser contra el Noia, i la Jonquera es va tenyir dels colors del castellà i va ser un dels motius que ens va donar força per tirar aquella eliminatòria endavant i esperem que aquesta sigui amb el mateix resultat.
1: Fem balanç una mica d'aquesta temporada. Com és aquesta Nacional Catalana?
0: Doncs és una categoria que el nivell ha augmentat moltíssim respecte a l'any passat. De fet, al final de la temporada fèiem una mica de balanç amb l'equip i crec que hem fet més punts que l'any passat, tot i que el nivell també ha pujat més. Perquè si veiem una mica el play-off d'aquest any, dos dels equips que han pujat de primera catalana són dos dels equips que estan fent el play-off. De fet, el Mollerussa va quedar campió de Lliga i el Noia segon, o sigui, la gent que ha pujat de categoria ha pujat molt forta, llavors cada partit ha sigut doncs, un deixar-ho tot a la pista i la veritat que és una lliga molt competitiva i que si et despistes una mica pots estar baix com pots estar dalt.
1: Ets el tercer màxim golejador, amb 33 gols. Per davant tens el Pau Andreu Gavarró, contra qui jugareu. Es preveu un partit amb molts gols? Creus que els dos equips sereu més conservadors tenint en compte el que us hi jugueu, o és un guió totalment imprevisible i ara el que estaríem fent parlant-ne és fer volar coloms, que, com es diu l'expressió?
0: Jo crec que són partits diferents. Al final, com que no és una eliminatòria que vagi de resultats, és a dir, que si guanyem o perdem de dos gols, no, a la següent partit no s'ha de remuntar, sinó es comença de zero. Són partits també que a lo millor a l'inici hi ha una mica de respecte, però després s'obren més. Per exemple, veient com va anar la semifinal l'any passat amb el Bell-lloc, crec que allà perdem 3-2 i hi ha 5 gols en tot el partit, però a casa crec que perdem 7-6 i veiem moltíssims gols. Llavors són partits que es poden obrir en qualsevol moment. Llavors nosaltres anirem allà a fer el nostre joc. Al final és un joc molt ofensiu, on intentem deixar-ho tot a la pista pressionant a dalt i desenvolupant el nostre joc, no canviarem res. I jo crec que es pot obrir en qualsevol moment i pot ser un hoquei també molt divertit.
1: Què ha passat aquestes últimes jornades? Perquè si algú es mira els resultats sense saber com està la dinàmica de l'equip, podria pensar que us heu desinflat una mica des que vau aconseguir la classificació.
0: Sí, la veritat que vam aconseguir la classificació més d'hora de lo esperat, llavors això també ens ha servit per fer neteja de targetes, per això no hem estat tots en els partits que han restat. Alguna lesió també hi ha hagut, altres imprevistos que teníem per dates fixades. Llavors, sí que ha sigut com una mica el fet de que tothom es recuperi bé per afrontar aquest tram final de temporada, per fer neteja de tot, i la veritat que ara ja estem tots i estem entrenant molt bé, amb moltes ganes i amb la il·lusió de jugar aquests partits que ens venen.
1: Si mirem a l'altra banda del quadre, com veus els rivals?
0: Doncs són dos equips molt, molt forts, com és el Mollerussa, que aquest any ha fet fitxatges molt importants de jugadors d'ex-Lliga, i és un equip molt sòlid, que sap molt bé el que el juga. Diguem que també és un equip dur i fort, i per l'altra banda hi ha el Caldes, amb nanos molt joves, amb molt de futur també de cara a possibles jugadors d'Lliga, que es volen menjar el món i que són molt ràpids, elèctrics, també una mica semblant als jugadors del Noia, i molt ben estructurats. Llavors penso que a l'altra banda també serà una eliminatòria molt xula i que poden oferir també un bon espectacle.
1: Alcaldes, si no tinc mal entès, comparteix jugadors amb l'equip d'Hockey Lliga, que a més, tenint en compte que descens, doncs suposo que posarà tota la carn a la graella en aquestes eliminatòries.
0: Sí, de fet, són jugadors que compaginen tant Nacional Catalana com Hockey Lliga, llavors és el que et dic, jugadors molt joves, amb molt de futur i que ara afrontaran aquest tram final de temporada per demostrar del que són capaços. De fet, crec que tenen també l'espineta com nosaltres de l'any passat de caure a semifinals, tot i que ara campions de Lliga, llavors també sortiran molt motivats i és el que et dic, els dos equips, tant la Mollerussa com Alcaldes, jo crec que seran eliminatòries molt dures i molt interessants, com també la nostra del Noia Castellà, també crec que podem oferir bons partits i seran interessants tots.
1: T'ha sorprès que es quedés fora algun equip com el Bell-lloc, que d'altra banda, ja va bé, perquè suposo que us teníeu cremats els uns als altres, oi?
0: Sí, la veritat és el que t'he dit a l'inici, que la Lliga és molt, molt dura. Llavors, petits detalls també et fan que estiguis a dalt o que et quedis a les portes o fins i tot que lluitis per intentar salvar-te, no? De fet, el cas del Bell-lloc és un clar exemple. És un equip que té jugadors excel·lents, amb molt recorregut tant a categories superiors i també molt bons. L'únic que els hi va va marcar molt la temporada la lesió del Gerard, el porter, i són aquests detalls que et fan que no hagin entrat al play-off per punts que potser els hi van faltar. I també com el Ripoll, també un equip superdur que també s'ha quedat a les portes. Però si mires per baix de la categoria, també molts equips han lluitat molt per no baixar de categoria i tenen jugadors amb molt recorregut, també. Llavors, això és el que fa divertit aquesta lliga, que no et pots despistar en cap moment i has de ser molt regular per tirar endavant tots els partits.
1: Què heu après de l'any passat? Hi ha algun error que tingueu clavat?
0: Jo crec que l'any passat potser ens va faltar una mica de fons d'armari a nivell de el que és jugadors amb tema físic, que al final dels partits ens feien molt durs, i aquest any amb les incorporacions que hem fet, això crec que ho hem solucionat. Ara tenim 7 jugadors excel·lents, més el que pugui venir a reforçar-nos, i amb el tema fons d'armari hem millorat molt. També som un equip que també ha madurat molt d'inici de temporada ara i ens coneixem moltíssim més a dins la pista. Una mica el que és millorar petits detalls que l'any passat ens van costar, i amb les noves incorporacions que hem fet, doncs polir-ho per dir el que t'he dit, que al final aquest any a la Lliga hem fet més punts que l'any passat, i la Lliga crec que ha sigut més dura i tot.
1: Com és l'Hockey Lliga Plata?
0: Doncs és una competició que també és dura, però el hockey és diferent. Penso que aquí a Nacional Catalana és un hockey més obert, més divertit, on els equips no tenen por d'anar a atacar. En canvi, l'Hockey Plata poder comença a ser una mica més defensiva, on les defenses són més dures i hi ha jugadors més rocosos. Llavors, això fa que si tens balades defensives, poder es notin més o hagis de madurar molt més les jugades per acabar fent gol. Llavors, la diferència, jo diria que la Nacional Catalana és més elèctrica, és més... anem cap a porteria, i Hoc Plata una mica més conservadora, tot i que també hi ha equips molt oberts, i ja Hoc Lliga, si fas el salt, ja allà penso que és més conservadora.
1: Ets un pilar de l'equip, ets capità, un home respectat al club. Com et fa sentir? Més enllà dels resultats, de si això acaba bé o malament, Oriol García com se sent?
0: La veritat que molt orgullós. Molt orgullós de tota la feina que he fet, que estic fent. Em veig molt també orgullós i il·lusionat, perquè veus a la gent de la grada com gaudeix amb l'equip, com quan acaben els partits tothom et felicita, hagis guanyat o perdut, que la gent vegi que ho dono tot, que no em guardo res dins la pista. Llavors, al final vaig venir al Castellà amb un objectiu clar, que era donar tot el que vaig aprendre fora, i crec que això està donant resultats. Llavors, la veritat és que em sento orgullós i la gent també m'ho fa veure d'aquesta manera. Llavors, estic feliç, content i amb ganes d'ara en aquest playoff donar-ho tot. Si surt cara perfecta, ho celebrarem, i si surt creu, també ho celebrarem, perquè al final és un premi tot el que estem vivint.
1: I tant que sí, perquè sense perdre l'essència, sense deixar de ser un club de poble, alguna cosa sí que ha canviat al Castellà. Venen jugadors de fora, jugadors amb moltíssim nivell. El pavelló sempre s'ha omplert, també quan estaven a segona catalana, però sí que hi ha hagut un canvi, sobretot de com ens miren des de fora, no? De com estem al club, de les expectatives que es dipositen sobre l'equip.
0: Sí, el fet ha sigut una mica aquest de posar Castellà i el club en el mapa de l'hoquei patins, perquè al final no deixem de ser un club molt jove, que sí que té molta empenta, però poder el que li faltava era tenir un equip a una categoria alta on el hoquei fos més visible, i de la manera que ho hem fet i lo ràpid que ho hem fet, també. Perquè vam passar d'estar segona catalana a pujar a Nacional Catalana, on la primera temporada l'any passat ja ens vam plantar en un play-off. Ara és la segona temporada de la categoria, també ens hem plantat al play-off. Llavors, jo crec que és posar el club en el radar de l'hoquei català. I també a nivell d'experiència dels jugadors. O sigui, som jugadors de la casa, el que és el Pilar, i jugadors que hem estat fora i ara estem tornant al club tot allò que vam aprendre fora. Llavors això també fa que l'energia hagi canviat, la gent que ve de fora s'integra moltíssim al club, sent aquest sentiment que la gent de dins intenta transmetre. Llavors això fa també una mica aquesta sinergia de que tot tiri endavant i tot surti bé.
1: Cordeu-vos el cinturó, que venen corbes. Oriol García, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres i res, esperem que tothom que pugui vingui el diumenge i nosaltres ho donarem tot a la pista i esperem que la gent a l'agrada també pugui gaudir-ho moltíssim.
1: Segur que sí. Molt bona tarda, Carme.
2: Gràcies, Guillem, i molta sort desitgem des del Connectats a aquest equip que s'està jugant l'ascens a l'Hockey Lliga Plata. Moltíssima sort al Hockey Club Castellà.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb
8: Considera que en principi no ets aplàstica, un detall ja es manifesta en superfície.
3: Hola, bona tarda a tothom. Soc la Mireia Sanz de Ràdio Sabadell i com que estic molt feliç de que faci calor per fi, que per fi puguem desconfinar la roba d'estiu i puguem gaudir del canvi d'armari el que ens vam avançar a fer-lo, us proposo avui que escolteu i que balleu al ritme d'aquest Fa calor dels Antònia Font. Va fer llaure

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La festa a Baix Mar és una activitat que se celebra des de l'any 1978 a Badalona. Aquest any, però, més enllà de les sardines i el rom cremat que s'ofereixen en aquest sopar popular, la festa ha estat notícia per l'embolic amb la seva data de celebració, fins al punt que es va plantejar la suspensió de l'activitat. Per saber-ne els motius, parlem amb la Marta Soler, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. Què tal, Marta? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Bé, Marta, abans de parlar sobre l'embolic d'aquest any, de la celebració de la festa a Baix Mar, per qui ens escolti i no sàpiga en què consisteix aquesta activitat, què feu en aquesta celebració?
2: Aquesta festa, la festa a Baix Mar, o popularment dita sardinada, és una festa que aglutina a la platja dels pescadors amb molta gent, on hi ha havaneres, sardines i ron cremat, a més de moltes, bueno, les havaneres tradicionals i també un grup de cantaqueig.
1: És una festa, per tant, que entenc que es fa a l'hora de sopar, no? És un sopar popular.
2: Sí, és una festa que comença més o menys cap a les 8, però que el plat fort, diguéssim, ve amb una cantada d'havaneres. Aquest any el fa el grup de Gairó. I estem molt contents perquè és un grup molt popular i diferent també al que hem sentit fins ara.
1: I l'heu organitzat sempre des de l'Associació de Veïns del Centre?
2: Sí, sempre des de l'any 78, que s'organitza des de l'Associació de Veïns del Centre. Hi ha una cinquantena o més de voluntaris de totes les generacions que participen en diferents espais dins del nostre recinte, on fem les sardines, on preparem el pa amb tomàquet, la llei julivert, les begudes, el ron cremat i també les onatiquets, evidentment.
1: I pot participar tothom qui vulgui, entenc, de Badalona.
2: I pot venir tothom qui vulgui, tant a dins com a fora. Si es proposa com a voluntària, nosaltres encantats.
1: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors?
2: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors l'últim dissabte de maig, que era una mica l'acte que tancava les festes de maig.
1: D'acord.
2: Ara, mica en mica, com que la ciutat és molt gran, cada vegada hi ha més oferta cultural i social, i llavors doncs, potser s'allarga una mica més, però nosaltres tradicionalment sempre hem fet l'últim dissabte de cada maig.
1: Just ara ho deies, que és una festa que sempre s'ha celebrat l'últim dissabte de maig, i enguany ho feu el 30 de maig. Fa quants mesos que vau tancar aquesta data?
2: Nosaltres des de l'octubre, que sabem que ens va venir la data donada des de l'Ajuntament, perquè també ells tenen el calendari marcat de com s'organitzen aquestes festes, i se'ns va dir això, que la festa Baix Mar podia ser el dia 30, nosaltres ens vam alegrar perquè el cap de setmana anterior és pont de Pentecosta, i llavors, clar, contents de poder-ho fer com sempre. Però el que passa és que després ens vam adonar, el mateix 17 de maig, quan vam anar a veure la platja, perquè vam haver de veure com estava la sorra, el mar s'ha menjat molta sorra també, i havíem de veure si realment es podia fer allà. En aquell mateix moment se'ns va dir que també conviuríem amb la festa, amb la cursa del dimoni. La cursa del dimoni, bueno, durant molts anys s'ha fet al voltant del 10 de maig, després s'ha passat al juny. És una festa que també és tradició, perquè també fa molts anys que hi és a la ciutat, però que s'ha anat bellugant en el calendari i també en horaris.
1: Quin dia us vau assabentar? Quin dia us van dir que coincidirien les dues festes?
2: Ens en vam assabentar el 17 d'abril, quan estàvem allà a la platja i estàvem mirant la sorra, i algú va dir: "Ah, però vigilem, perquè també la cursa del dimoni coincideix el mateix dia." Aleshores nosaltres vam dir: no, això s'ha de poder canviar, i els tècnics van dir que ja ho resoldrien.
1: Per tant, vosaltres des del primer moment vau contactar amb l'Ajuntament per dir-los que no podia haver coincidència entre aquestes dues activitats?
2: Nosaltres vam dir que no podrien conviure aquestes dues activitats. Tot i això, en aquell mateix moment es va deixar de banda, perquè semblava que ja ho resoldrien i que la nostra data no es mouria. Unes setmanes més tard, després de Sant Jordi, vam tornar a quedar també amb el tècnic d'esports, i allà ens va explicar en què consistia la festa i la cursa del dimoni, i vam veure claríssim que no podien conviure les dues activitats juntes, perquè la cursa passa per la Rambla i pel passeig marítim. I clar, la gent que vol accedir a la festa Baix Mar ha de passar per la Rambla i pel passeig marítim, i això era inviable. A més de tota una megafonia que comporta una cursa, i de posteriorment es veu que la cursa del dimoni acaba amb una fideuà, que es fa en el mateix lloc on nosaltres hem de posar l'escenari de les havaneres. Llavors era una cosa inviable.
1: La cursa se celebrava al matí, entenc, o era per la tarda?
2: No, era per la tarda.
1: D'acord.
2: Comença a partir de les 6 i hi ha tres tipus de cursa, segons el quilometratge, i també hi ha una cursa infantil. I clar, acabava com a les 8 o gairebé les 9, allà mateix on estàvem nosaltres. I segons el tècnic, són unes 3.000 persones que mou la cursa del dimoni. Llavors, també per seguretat de les persones, no només que han de creuar, o nosaltres que hem de portar la furgoneta fins a la platja on descarregar tot el material, era impossible.
1: Per tant, amb aquesta interlocució amb l'Ajuntament, vosaltres des d'un primer moment vau dir que la festa no es podia moure perquè ja havíeu tancat alguns dels actors implicats, com per exemple, si no m'equivoco, la participació del grup de Gairó, de les Habaneres, que ho havíeu tancat al febrer, i ja us era impossible moure de data la festa de Bajamar, no?
2: Exacte, nosaltres ja teníem el grup contractat, ens feia molta il·lusió també aquest grup, aquest any ens ho havíem mirat molt més, i aleshores vam dir, bueno, amb la bona voluntat, com que semblava que l'Ajuntament no proposava cap alternativa, amb la bona voluntat nostra vam dir, intentarem veure si tenim prou voluntaris per fer-ho el cap de setmana abans, el 23, que coincidia en pont.
1: Sí.
2: Resulta, vam fer la nostra crida, vam veure que no, vèiem que també de Gairó no ho podria fer el 23, i a més, també ens vam assabentar que hi havia havaneres a dalt la vila. Aleshores, som entitats germanes, nosaltres tampoc no volíem fer competència
1: Clar.
2: A una entitat veïnal.
1: L'Ajuntament, des del primer moment, us va proposar de canviar la data de la cursa del dimoni? És a dir, contemplaven aquesta possibilitat o van preferir
2: No.
1: veure si vosaltres movíeu la data de la festa de Bajamar i a partir d'aquí, doncs, mirar de gestionar-ho tot?
2: Ens van dir que era impossible canviar la data o canviar el recorregut. Aleshores, nosaltres, després de fer la nostra introspecció, vam decidir també dins la Junta que si no ho podíem fer el 30 no ho faríem, perquè no teníem tots els agents indispensables.
1: Clar.
2: Ni venia Cantaqueig, ni venia de Gairó, hi havia molts voluntaris que potser estaven de pont. El cas és que vam decidir que ens plantàvem i que no ho faríem. Aleshores, explicar-ho a la regidoria de districte, també als tècnics, a partir d'aquí sembla que la cosa es va moure una mica més.
1: Quants dies van durar les converses amb l'Ajuntament?
2: 2 setmanes, ben bé.
1: Per tant, parlem des de Sant Jordi fins a... Bé,
2: fins al dia d'avui.
1: Fins a ben entrat maig.
2: Sí, bueno.
1: D'acord.
2: Sí, sí, fins ben bé el 13 de maig.
1: D'acord. I dissabte 9 de maig vau explicar que finalment, després de totes aquestes converses amb l'Ajuntament i la negativa inicial del consistori de no moure la cursa al dimoni, el dissabte 9 de maig vau explicar que finalment no hi hauria festa a Bajamar. Aquesta explicació va servir per fer pressió a l'Ajuntament, creieu?
2: Sembla que sí. No vam enviar un comunicat oficial, però sí que dèiem donàvem la nostra posició de que no s'havia tingut en compte, de que una cosa està clara, que els departaments no es comuniquen i que quan s'ha fet el programa i han vist que coincidien en espai-temps dos actes importants que mouen molta gent, doncs que no hi havia hagut... no ens havien preguntat entre departaments què feia un i què feia l'altre i quines coses es necessitaven. Aleshores, quan realment es va veure el que feien uns amb la cursa del dimoni i què fèiem nosaltres amb la festa Bajamar, nosaltres vam decidir que no, i també els tècnics van veure que era inviable. A partir d'aquí, d'aquest pseudocomunicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres vam haver-ho de comunicar als socis, també internament ho vam comunicar a la regidoria i districte, la cosa es va començar a moure. Però ens havien proposat coses més aviat descabellades, que nosaltres no podíem coincidir amb una altra entitat veïnal, per exemple. Nosaltres volíem el nostre grup, el nostre espai i la nostra manera de fer-ho, com s'ha fet fins ara. Al llarg de tot aquest temps, només s'ha anul·lat la festa de Bajamar en 3 ocasions, 2 per pluja i 1 per la Champions, que al final la Junta en aquell moment va decidir que no es feia la festa a Bajamar, però que sempre hi ha estat, no? I sempre ha estat l'últim dissabte de maig, i així ho volem continuar fent. Aleshores, una de les coses que a partir de ja reclamem és que de cara al maig del 2027 es tingui en compte la nostra data i que volem estar també el dia que es facin les programacions oficials, bueno, prèvies a les oficials, perquè no ens torni a passar el mateix. Ja no només per la festa de Bajamar, sinó per competència amb altres actes que estiguin en el mateix espai.
1: Per tant, aquí el que ha fallat és la comunicació entre l'Ajuntament i les entitats veïnals, o hi ha alguna entitat que aglutini totes aquestes associacions veïnals?
2: A veure, hi ha els consells de districte nostres, interns, que nosaltres sí que estem coordinats i sabem les coses que fem entre nosaltres, però això no... Les festes de maig les ha de coordinar l'Ajuntament i han de saber quins actes es fan i com es fan.
1: Clar,
2: i
1: vull...
2: està clar que una cursa al mig del passeig no és compatible amb una festa Bajamar si després acaba amb una Fideuà on... Nosaltres, a la Sardinada, venem uns tiquets i la Fideuà és gratuïta, no sé si pels corredors o per més gent,
1: clar, clar.
2: Perquè no en tinc coneixement, perquè no sóc de curses jo. El cas és que hi havia massa gent en un mateix espai.
1: Clar, o sigui, no deixa de ser sorprenent que des de l'Ajuntament no hi hagués informació o no se sapigués que una festa tan tradicional i que porta tants anys celebrant-se aquella de mateixa data es passés per alt.
2: Exacte, és clar, és que la cursa del dimoni també ha anat variant durant el temps, ja no només en dates, sinó horaris, i a més, això de la Fideuà és una cosa bastant recent. Aleshores, clar, és que hi havia... Bueno, això tothom ho veu claríssim, però a vegades no sabem prou bé les coses que passen a la ciutat i potser ens hauríem d'informar millor abans de fer un programa de festes on estan dos actes que solapen.
1: Tornant al dissabte 9 de maig, que és quan vau explicar que tot feia indicar que no hi hauria festa a Bajamar, l'Ajuntament, diguem que es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, en trobar una solució, i la setmana passada, dilluns, sí que vau anunciar, almenys vau fer un post a Instagram, en què dèieu que sí, que la festa a Bajamar se celebraria el 30 de maig. Com es va gestar aquesta situació i quina és la vostra reacció?
2: Això va ser també perquè la regidora d'Esports es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que nosaltres no havíem de canviar la data ni el lloc, evidentment, de la festa a Bajamar, i que en tot cas es canviaria o la data de la cursa o el recorregut que es faria amb la cursa. Encara no ho sabem oficialment, però sembla ser que es canviarà de data.
1: I de cara al futur, comentaves abans que imagino que la solució és que les entitats veïnals que organitzeu festes populars doncs participeu, no?, en aquesta calendarització de totes les activitats de les festes de maig.
2: Sí, i que se'ns valori per la feina que fem. Perquè movem molt de voluntariat, un volum de gent que després també... Això és un acte com molt entranyable, molt tranquil, on hi van gent de totes les edats, des de gent més gran que gaudeix de les havaneres fins a gent més petita i canalla que fa com un pícnic a la platja i famílies que es troben. No ho sé, és un acte que cal conservar i que nosaltres volem conservar. Per això, en el seu moment, ens va doldre molt haver de decidir que no ho podríem fer. Però gràcies a aquesta pressió que hem fet una mica entre voluntaris i parlar-ho amb la gent del govern, doncs hem aconseguit doncs, que es mantingui.
1: Doncs sí, sort que al final ha tingut un final feliç i es podrà celebrar la festa a Bajamar, tal i com teníeu previst des de fa molts mesos, i esperem que això no es torni a produir en altres situacions o en altres festes o en altres anys. Marta Soler, presidenta...
2: Aprofito també per convidar tothom que vingui a la festa a Bajamar, si
1: I
2: no
1: tant.
2: Sap el que és, que jo crec que ja tothom ho sap, però que vingui a gaudir de les havaneres, del ron cremat, de la comunitat en general, no? de ciutat, que vingui a gaudir de la platja, que encara és de tots, i gaudir d'aquesta vesprada junts.
1: I que a més és una festa diferent i que la feu des dels veïns, des del poble.
2: Sí, i a més és una festa molt estimada tant per la gent que ve a gaudir-la i ja està, com la gent que hi treballa a dins, que ja et dic que són molts i són moltes hores i és molta feina.
1: Doncs tothom que ens escolti, convidat a la festa a Bajamar. Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Doncs nosaltres també us hem de dir adeu, s'ha acabat el nostre temps. Demà tornarem amb l'edició de dijous sota el braç. Gràcies a tots, fins demà.

0: 5FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el pla d'habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, cara de Festival Benítez.
2: Sí, cara de festival, perquè aquest cap de setmana se celebra el Còmic Barcelona, que és el Saló del Còmic Mític de Barcelona, i nosaltres dediquem aquest capítol especial per celebrar també aquesta 44a edició.
1: L'any que ve serà la 45a.
2: Ostres, serà també gordo. Sí. Però no ens avancem, l'any que ve parlem d'aquest any, que serà el 15, 16 i 17 de maig.
1: Exacte, en un altre pavelló.
2: Sí,
1: cert. Davant de l'antic pavelló on es feia abans.
2: És a la Fira de Barcelona, Montjuïc,
1: exacte.
2: Però serà en l'altre pavelló. I nosaltres hi serem presents també. Ara comentarem quina xerrada farem nosaltres aquest any. En l'especial d'avui comentarem alguns dels autors i autores convidades, també algunes xerrades, exposicions que podreu veure.
1: I activitats en general.
2: Sí, i novetats editorials, que si no podeu anar al Saló, doncs també podeu gaudir d'aquestes lectures que surten, que totes les editorials sempre es guarden per publicar-les de cara al Saló, no?
1: Exacte.
2: El cartell d'aquest any és de la Natacha Bustos, que ja ho vam comentar, que és un cartell molt xulo, no?
1: Sí, a mi em va agradar força.
2: És l'autora de Moon Girl i Dinosaurio Diabòlic, que el dinosaurio diabòlic aquest és un personatge de Marvel que havia inventat Jack Kirby, crec que als anys 60-70, i ella li va donar també, com ressuscitar el personatge, i li va donar també, va inventar-se aquesta Moon Girl, de la que després també han fet animació des de Marvel, i que és un personatge molt carismàtic, i també ha estat de moltes altres obres de Spider-Man, Runaways, Doctora Afra, que és aquesta de Star Wars també.
1: Ah, aquesta m'agrada molt. Aquesta és la que va amb els droides, que són droides retorcidos, no?
2: Sí, són... Sí. Doncs això, el cartell molt xulo aquest any, també molt fresc, que també tocava, i amb una autora que també ho està patant aquí i a fora. Aquest any, per cert, ha publicat també amb Editorial Finestres una obra interessant també, no? Chernobyl es diu, que és sobre també la... Bueno, Chernobyl.
1: Chernobyl, sí, sobre la central nuclear.
2: Sí. Tot el desastre que va haver-hi.
1: Ah, bueno, i ara hem de parlar de nosaltres.
2: Això, parlem de nosaltres i el que farem... Nosaltres ens han convidat aquest any per fer una xerrada en directe.
1: Ens han convidat?
2: Sí.
1: Estem molt orgullosos i molt contents que...
2: Sí, que comptin amb nosaltres. I a sobre serà una xerrada molt xula que es celebrarà el divendres a l'escenari Comic Stream, que és aquest escenari per podcasters i per programes en directe, no? Sí. I tenim de convidada a la Berta Cusó.
1: Que no volem enganyar ningú. Feia temps que havíem pensat que la volem entrevistar, però vam dir, caram, viu a Berlín.
2: Serà difícil entrevistar-la.
1: Serà difícil entrevistar-la. I de cop i volta ens diuen, voleu entrevistar la Berta Cusó? I nosaltres...
2: Perfecte.
1: Doncs pues vinga, endavant, no et diré que no.
2: És la guanyadora del Premi Vinyeta Ficòmic d'aquest any, que també el vam estar comentant al programa.
1: Exacte.
2: És aquest premi que es va celebrar, li van donar durant l'acte de...
1: De la nit de les lletres catalanes que impulsava Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Això mateix. Aquest Premi de Vinyeta, també impulsat per Ficòmic, i tindrem a la Berta Cusó, que presenta l'obra que ha guanyat el premi, de la que parlarem.
1: I
2: sí?
1: Una nova.
2: Això mateix, sí. Parlarem de la Conca dels Àngels, que és la que ha guanyat, i una nova, que és la del Circ Cric, que és el...
1: Un circ que nosaltres, de fet, ho tenim molt proper.
2: Sí. L'extraordinària història del Circ Cric, que ha sortit ara fa res, per Andana Editorial... que també aprofitarem per comentar-la, a més d'això, de Conca dels Àngels, que és la història de... Bueno, són sis històries diferents de sis dones, com veuen la guerra, no? I, bueno, que hi ha massa guerres, i és també una crítica, però des d'un punt de vista femení, i tenim moltes ganes de xerrar amb la Berta Cusó i que ens expliqui també una mica com... d'on surt aquesta idea d'escriure aquest còmic, no?, i com l'ha plantejat. També, si vols, seguim. Això serà el divendres, ho recordem. Si us voleu saludar, estarem per allà. Segurament algun altre dia també apareguem per al Saló.
1: Si fem un programa en fals directe, sortirem directe per les xarxes del Saló, i nosaltres l'emetrem més endavant... I és a les 4 de la tarda, si no vaig equivocat? O 4, sempre m'equivoco?
2: A 4:45.
1: Ah, mira, veus? 4:30.
2: Perfecte. Si vols, anem comentant altres autors i autores convidades. Sí. Per exemple, a mi em fa il·lusió que vingui Shintaro Kago, que és un autor...
1: Que hem parlat d'ell moltes vegades.
2: Sí, nascut a Tòquio, i que és un autor molt extrem, podríem dir, perquè sí. Té una forma de dibuixar molt característica, perquè és molt bizarro, fins i tot.
1: I també de ser tan extrem, ha pogut fins i tot entrenar en el mercat d'Estats Units de dibuixar algun superheroi, no?
2: Sí? No, sí, crec no,
1: no, no, és un altre?
2: Sí, vale. aquest crec que dius tu el de un que havia dibuixat el Lobezno. Crec que el Shintaro Kago no ha fet res amb superherois, però sí que ha fet coses això, com molt surrealistes i transgressores, podríem dir, i té molt d'humor negre. És bastant underground, aquest sí, tio, sí, eh? Sí, sí. Sí, té molt d'humor negre. I ell serà també un dels convidats que estarà fent alguna xerrada, també us recomanem, si us quedeu amb ganes de saber quan seran les xerrades i on, a la web de Ficòmic, de Còmic Barcelona, trobareu tota la programació. Tampoc la podem aquí desgranar perquè passen coses constantment, eh?
1: Sí, no, hi van havent-hi novetats cada dia i tal, alguna sorpreseta i tal.
2: El Shintaro Kago està presentant també amb l'editorial Monstros, que és l'editorial actual, està presentant ara el seu nou còmic que es diu Tract, que és un còmic per ser mut. I són dues històries diferents. També Monstros ha publicat aquí Ciudad Parásito i crec que alguna altra editorial havia publicat també diferents obres d'aquest autor. O sigui que...
1: Perfecte.
2: Seguim amb altres convidats.
1: Bueno, un convidat valencià que... Algun dia l'entrevistarem.
2: Sí, estaria bé. A veure si podem aprofitar el saló i poder
1: xerrar. Ho intentarem.
2: Perquè realment...
1: És un dels nostres ídols. Qui és?
2: Sí, estem parlant de Paco Roca i sí que sí que ens agradaria. Bueno, és que realment en el còmic nacional és una figura molt important, no?
1: Sí.
2: Pel que representa això. Ara també ell vindrà com a convidat, perquè l'any passat va guanyar també el premi del saló.
1: El Gran Premi del Còmic Barcelona, sí.
2: I aquest any se li dedica una exposició que és una exposició diferent, perquè no és sobre la seva obra actual, sinó sobre les seves primeres obres. I això també és un exercici bastant honest per part seva poder cedir aquestes obres, que no són les que l'han fet més conegut, però tots els autors i autores tenen un passat, no?
1: Bueno, i tenen un començament més que
2: sí,
1: un passat, no?
2: Això mateix.
1: El seu inici.
2: I això, l'exposició es dirà L'edat de pedra de Paco Roca, es pot veure durant tot el saló també, i també, no sé si donarà temps, jo crec que no, perquè Estiverri és l'editorial que publica sempre els seus títols, i ja té anunciat pel 28 de maig, que no crec que els arribi pel saló, perquè si ja l'ha anunciat el 28 de maig,
1: ja.
2: No el tindrà, ni parlo que tindrà un nou còmic, però aprofitem per comentar-ho, perquè sortirà això aquest mes de maig, que es diu El viaje, i és Paco Roca també parlant sobre tema de relacions, de relacions de parella, no? Que quines...
1: A més d'una ens aniria a faltar llegir-ho.
2: Sí, jo crec que a nosaltres ens agafa en un bon moment per llegir-ho.
1: Sí.
2: I això, segueix indagant Paco Roca la memòria, que com ha fet amb els seus últims àlbums, també.
1: D'alguna manera o una altra indaga en la memòria.
2: Sí,
1: si no
2: sempre,
1: és per l'Alzheimer,
2: sí.
1: Per la memòria històrica o és per el passat d'una família, és un crac.
2: Sí, això mateix. I ara, en aquest cas, doncs una mica des del punt de vista aquest de les relacions de parella, no? Tenim ganes de llegir-ho, això, aquest còmic sortirà el 28 de maig, El viaje de Paco Roca, i a veure si el podem pillar pel saló i que ens expliqui una miqueta més què ens podrem trobar, no?, en aquest nou còmic.
1: Paco, anem per tu, eh?
2: Som-hi, seguim amb un altre convidat,
1: bueno,
2: que no és un autor, en aquest cas.
1: Sí, però és un convidat interessant.
2: Sí, molt interessant i molt internacional, també. Estem parlant de Cebulski, C.B. Cebulski, que és l'editor en cap de Marvel Comics.
1: Mare de Déu,
2: un dia. Des del 2017 és una mica l'encarregat de guiar una mica les històries, no? Ell no és escriptor, però sí que és l'encarregat una mica de prendre decisions, no?
1: Jo li preguntaria què pensa de Kevin Feige.
2: Estaria bé, a veure quina relació té amb ell. Jo crec que és bona perquè el Cebulski aquest ha estat ara fa poc també presentant algunes de les sèries com la que va sortir de Daredevil, també.
1: Pues
2: sí, que entenc que més o menys tenen. El Cebulski té... O sigui, la crítica del còmic dels últims anys de Marvel no és molt positiva, tampoc. Bueno, hi ha una mica de tot, però hi ha gent que no la veu de manera molt positiva i crec que també és un bon moment per aprofitar el Saló i preguntar-li...
1: Tu, Zebulski, què farà amb la teva feina?
2: No cal tirar-li res pel cap, però sí poder parlar amb ell i també fins i tot donar-li idees. El Zebulski també està present en el Saló perquè no només formarà part d'això de les xerrades que es faran, sinó que estarà revisant portfolios i dossiers d'artistes, que això és una cosa que sempre s'ha fet al Saló del Còmic. Potser a nivell usuari la gent no ho sap tant, però el Saló del Còmic també té aquest apartat de còmic pro, no?, on els autors novells o autors que volen això entrar en el mercat editorial poden presentar les seves obres.
1: I a part també per la gent normal, si et vols emportar algun original d'algun dels autors que estiguin firmant per al d'això, a vegades pots portar originals que tenen fets. Això sí, són uns calés.
2: Bueno, sí, sí,
1: són
2: clar.
1: Són uns calés, però és un original. És un original.
2: Sí, no, aquest any també hi ha com un apartat al Saló del Còmic, al Còmic Barcelona, que serà d'originals i hi ha diferents empreses amb originals potents, o sigui que si algú li interessa... I si no, és això el que dèiem, hi ha com aquest apartat de Còmic Pro on autors i autores poden presentar i els editors importants, no només d'editorials d'aquí, sinó algunes de fora, com Marvel, fan aquesta revisió i si els interessa la teva feina, doncs potser et contracten per dibuixar Spider-Man o...
1: Jo és que no sé dibuixar.
2: Ja, no, jo tampoc.
1: Ja ho vam veure a la batalla de dibuixants. Sí, la gent que va passar per la Diada del Còmic en català, jo vaig passar el primer round.
2: Sí.
1: Contra tu, però perquè vaig comprar la gent, tu no ho saps.
2: Sí,
1: jo
2: els
1: vaig prometre coca de ma mare.
2: La coca de ta mare està molt bona.
1: Exacte, la talla molt bé.
2: Seguim
1: amb... Ui, ara hi ha un mite.
2: Un altre mític, sí, un altre convidat mític. Parlem de Milo Manara, que es diu Maurillo. No ho sabia jo, això.
1: Bueno.
2: Maurillo i Milo ve de Maurillo. Milo Manara, que és un autor italià mític, també del còmic.
1: Molt gran, ja.
2: Molt gran, sí.
1: Podríem dir ara...
2: Sí.
1: No el vull insultar. Però podríem dir ara que és un vell verd?
2: Bueno, potser...
1: Ho ha sigut sempre.
2: Sempre ha estat molt relacionat amb el còmic eròtic i sí, realment també tenia una sèrie de còmic que era Click Manara, no? Que es va fer una adaptació...
1: Una adaptació molt cutre de tele que la donaven per 8TV i els nens que no teníem Canal Plus i volíem veure les pel·lis marranes del divendres...
2: Més eròtiques, doncs...
1: Posàvem en vez del Canal Plus, posàvem el 8TV.
2: Doncs Milo Manara no només és característic també pel seu toc eròtic en totes les seves obres, també ha treballat amb Hugo Pratt, amb algunes col·laboracions molt interessants. Aquest sí que ha treballat amb Marvel i DC, fent també algunes obres molt adaptades al seu estil, també amb Jodorowsky, amb Neil Gaiman, és un autor que ha fet moltes col·laboracions. Ara, en aquest Saló del Còmic... S'està presentant també, que va sortir fa unes setmanes, la nova edició en català i en un volum únic de la pel·li aquesta, com es diu? Ara no em surt.
1: Ah, sí.
2: De la Rosa...
1: Sí, el nom de la Rosa.
2: El nom de la Rosa, això mateix. Que és que jo la vaig comprar, l'edició en castellà, que va sortir abans, el nom de la Rosa, i ara ha sortit en català. El nom de la Rosa, que publica Norma Editorial. I Milo Manara estarà fent signatures. Si a algú li agrada aquesta gran obra literària, que també va ser una pel·li molt interessant, doncs també la tenim. Seguim amb convidades, no? Alguna convidada?
1: Sí, convidada, que són Clara i Olivia Cávez. Qui són aquestes noies?
2: Bueno, les havíem vist en algun còmic, amb el rotllo més fancinero,
1: sí,
2: perquè elles porten publicant fanzines sobre les seves personatges, que es diuen Cols, i és com un grup de música, un grup femení de rock underground, que tenen com una accidentada gira per Espanya,
1: carai,
2: i és la història que s'explica en el seu nou còmic, ja no en format fanzine, sinó ja en format còmic... tapa gruixuda i publicat per Outsider, que es diu Cols la cara bé, i aprofiten també la seva presència al Saló

0: temps en fitxar-les per editar-li algun còmic,
1: sí, doncs pues mira, ara estem per celebrar-ho, a veure si les agafem també per allà i podem xerrar una mica amb elles. Tenim més autors, parlàvem ara també, còmic francès. Tenim el Tommy Redolfi, també és un altre convidat, que ens porta, els farà també diferents xerrades, i és l'autor d'un còmic que ja havíem parlat aquí en el programa, que és Meteoro, que és guanyador del Saló del Còmic d'Angulema, que és aquest mític saló que aquest any no s'ha celebrat. Meteoros es diu, perdona. I està publicat per Penguin Libros. Bueno, crec que és Salamandra, això, que és un dels segells dins de Penguin.
0: De Penguin Random House.
1: Això mateix. I també té molt bona pinta aquest còmic. El vam estar... Són històries de... Vam estar comparant una mica aquest còmic amb la pel·lícula aquesta de Leonardo DiCaprio, de que ve un meteoro, no?
0: Ah, sí.
1: I són com històries de diferents persones venint-se a arribar a la fi del món, no? Una mica, que potser sembla una història fantàstica, però tampoc crec que estigui gaire lluny de la nostra realitat actual, no?
0: No. No sé què està més proper, el meteoro o Invasió OVNI, sí. O apocalipsis zombi o apocalipsis de les màquines.
1: Doncs això, és una bona també com reflexió sobre com els mitjans de comunicació també expliquen que un meteoro es dirigeix a la Terra, no?
0: I una mica...
1: Clar, què faríem nosaltres?
0: Si fos inevitable, tu què faries?
1: Jo potser agafaria uns quants còmics i m'aniria a la muntanya.
0: A llegir-los?
1: Sí, i a veure què passa, no? Uf,
0: bona idea. Jo crec que... muntaria una partida infinita de màgic, potser. o m'aniria al Molta Malta a fer les últimes birres artesanals que tastaria.
1: A veure si te l'obren, perquè potser la gent del Molta Malta té ganes de marxar.
0: També, és veritat. Jo sempre pensant en mi.
1: Molt bé, ara seguim també amb altres convidats. Tenim l'Oriol Black, que és l'Oriol Fernández, que és il·lustrador també, que ha publicat diverses obres com Madriguera, que havíem comentat també del programa, i aquest any publica la seva obra com a autor complet, diguéssim, per això ha triat aquest nom d'autor complet, que és Oriol Black, que es diu Soy un gato.
0: Havíem parlat d'aquest còmic?
1: Sí, el vam parlar perquè va sortir ara fa unes setmanes, i també vam estar mirant les il·lustracions com molt oníric, no oníric, però molt...
0: Sí, molt guapa.
1: Molt diferent, sí. Molt psicodèlic, sí. És una història molt poètica, molt... Sí, aquest autor que vam estar mencionant és l'autor també de les portades dels llibres de Neil Gaiman, que s'han estat publicant també en català, i crec que és... Neil Gaiman, la manera d'explicar històries, també potser s'apropa una mica al que fa aquí l'Oriol Hernández, l'Oriol Black. També moltes ganes de llegir-lo, potser és un bon moment per comprar-lo ara al saló.
0: I potser el podem casar si està pel saló.
1: També, a veure si...
0: A veure quines idees ens van sorgint.
1: Molt bé.
0: Bueno, el saló també, a part d'haver-hi molts còmics, moltes figuretes, merchandatge, també hi haurà música.
1: Sí, aquest any també...
0: Sembla que hagin sortit per la imatge que estic veient del Club Super 3.
1: Sí, és veritat, perquè estem parlant de Super Patata, el concert dibuixat.
0: Ostres!
1: El Super Patata, que és com...
0: El còmic de la patata és un còmic molt guapo.
1: Sí, és un còmic que molts infants que coneixem li agrada molt. És una patata que porta una capa, però no vola. I tampoc li cal, per enfrontar-se a diferents aventures. I el dissabte i el diumenge, dissabte 16 i diumenge 17, a 11:45, hi haurà com aquest concert que hem dibuixat en directe, això, per gaudir amb tota la família. Que és
0: exacte. Si aneu amb els nens, aprofiteu.
1: Sí, és el musical de Super Patata, amb música en directe i dibuix en directe. Així que...
0: Estarà guapo, això,
1: sí. Té molt bona pinta. Altres coses que també hi haurà.
0: Vinga, diferents...
1: exposicions.
0: Expos interessants que hi ha. N'hi ha una del Senyor dels Anells que a nosaltres ens encanta, que és el Senyor dels Anells, un llegat èpic.
1: Sí, que aprofitant que aquest 2026 es compleixen 25 anys de l'estrena en el cinema de la primera pel·li de La Germandat de l'Anell, no?
0: Sí, ja les han fet en versió estesa?
1: No, ara, crec que és ara el mes de maig o juny, potser, que alguns cinemes... faran això, però la
0: faran
1: trilogia.
0: Tota la...
1: Sí, trilogia, però no tota sencera una darrere l'altra, sinó en diferents dies, perquè si no serien masses hores a dins d'un cinema.
0: Si no, veig a Gandalf pel carrer i el mato.
1: Sí, aquesta exposició del senyor

0: dels Anells també recollirà una mica diferents obres de, que s'han inspirat amb l'obra de Tolkien, diguéssim.
1: Exacte.
0: Però des de diferents mitjans, diguéssim, no? Produccions audiovisuals, però també còmic, jocs de rol, jocs de taula... còmic, s'ha de dir que de còmic de Tolkien, nosaltres vam estar fent un especial ja fa uns anyets, sí, de còmic de fantasia, i ja vam estar parlant que no hi ha cap editorial que hagi pogut comprar els drets per adaptar a Tolkien. Sí que s'havia fet l'adaptació del Hobbit dibuixada per David Wenzel, que a mi em sembla una passada, i potser és d'aquests còmics que jo vaig llegir de petit que se'm va quedar molt,
1: molt gravat. Molt gravat. Ja el tens idolatrat, eh?
0: Sí, i després ja havia fet alguna cosa del Senyor dels Anells en còmic, però o no oficial o que s'ha perdut amb el temps. Així que, bueno, potser aprofitant aquesta fita seria interessant també.
1: Home, no estaria mal, eh?
0: Estaria prou bé. Sí que és veritat que hi ha molts il·lustradors molt potents que han il·lustrat l'obra de Tolkien. Com,
1: exacte.
0: Va venir, per exemple, l'any passat, també, ara no em sortirà el nom, però va venir al Saló un dels il·lustradors, també el Ted Nashit, sí, hi ha molts il·lustradors que han fet meravelles amb, adaptant a Tolkien.
1: I que no fa falta posar una IA perquè et dibuixi Tolkien.
0: Això mateix, aquí, des d'aquí... el John Howe va ser el...
1: Exacte, John Howe.
0: I parlant una mica d'IAs, al Saló també tindrem una exposició, sí, en contra de la IA, perquè, ah, com bé sabeu, i si no ho sabeu, jo us ho explico ara mateix, aquestes IAs que hi ha ara, que il·lustren, no? Que tu li demanes que et faci un dibuixet, sí, i te'l fa, el que fa és...
1: Fer un meme ràpid, per exemple.
0: Sí, el que fa és robar obres que ja existeixen, perquè la IA no s'ho inventa. La IA busca obres que ja existeixen per crear la seva. I el que fa és agafar sense permís obres que ja existeixen, per exemple, d'il·lustradors de còmic, no?
1: I canvia els paràmetres que tu li has indicat, sí, els posa sobre l'altre...
0: I et fa una cosa nova a partir d'una altra que ja existeix, i molts il·lustradors i il·lustradores, evidentment, estan en contra una mica, doncs, d'això, que aquesta IA generativa els estigui robant la seva feina.
1: Com la reimpressió de la carta de l'anell únic.
0: Sí, bueno, ja, amb el tema de robar art sempre hi ha moltes polèmiques, però bueno, en aquest cas hi ha aquesta exposició de la IA deshumanitza, a qui beneficia, i és aquesta exposició... Serà això, una mirada col·lectiva amb diferents il·lustracions d'autores i autors, una en contra d'això, de la IA. A qui beneficia exactament la IA? No,
1: no ho sé, que ho mirarem en aquesta...
0: Sí, amb autores com la Flavita Banana, Anna Oncina, Natàlia Velarde o Sara Soler, o sigui que molt, bon, molt bona tria també d'aquesta exposició. Després tindrem també una exposició que nosaltres ho hem comentat, que farem també aquesta xerrada sobre el Premi Vinyeta de Ficòmic amb la Berta Cusó, i tindrem una exposició on també podrem veure les tres obres, diguéssim, que estaven escollides amb aquests premis, no? Que també estaran els altres dos autors que no van guanyar el premi però estaven nominats, que són Antoni Benages per al seu còmic Esqueixos, que és un còmic també xulíssim, i la Emma Casadevall pel seu còmic Lignit, que també és un tros de còmic, i hi haurà una petita exposició també on es podrà veure, doncs, això, aquestes obres. Anirem acabant, no?, perquè portem aquí això, el Saló del Còmic d'aquest any, que és aquest cap de setmana. Tindrem moltes coses, molts tallers. Tindrem el divendres a la tarda, per exemple, també els premis de Còmic Barcelona, que són uns còmics importants també per la indústria. També tindrem, si us agrada, el doblatge de sèries, no?, que també d'animació.
1: També tindrem.
0: Tindrem també secrets i anècdotes de l'art del doblatge amb l'Andrea Compton, l'Hermoti i el Masumi Mutsuda, que és també doblador.
1: És un doblador que el seu pare... És japonès, ell és, sí, de mare catalana, em sembla.
0: Sí.
1: Bueno, de mare espanyola, no sé si és catalana o espanyola. I que justament vaig veure, perquè segueixo un podcast que són dos nois d'origen xinès,
0: ah, sí,
1: que entrevisten, sí, a gent, sobretot emigrants, no? I,
0: sí,
1: i la cosa que es troben aquí quan es fan grans i tal. I una d'elles el van entrevistar a ell. I va estar interessant l'entrevista.
0: Crec que no sé si està fent el doblatge de One Piece, pot ser, ara no me'n recordo, però bueno, si us agrada el
1: doblatge... Fa molts, eh?
0: El món del doblatge, per exemple, també des d'aquí salutacions a la gent de La Nit Friki, que també és aquest podcast. Mm. Doncs això, també aprofitant que l'estrena de He-Man, de la pel·li de He-Man...
1: Pots crear-te la teva pròpia espada de Grayskull,
0: sí,
1: ojo, eh?
0: Sí, perquè l'estrena de He-Man és el 5 de juny, que és la pel·lícula aquesta que també...
1: Tu tens ganes de veure-la?
0: No gaires, però bueno, potser la veiem. Els còmics de He-Man també s'estan publicant ara per Monstruos Editorial.
1: Quan era petit, que comprava els ninots de He-Man,
0: sí,
1: i venia un còmic petit i mai li feia cas.
0: Sí, sí,
1: i ara
0: sí,
1: me'n penedeixo.
0: Aquests còmics ara s'han republicat, diguéssim, en el Monstruos, crec que ho té publicat també, que són com els còmics clàssics de... Això. Doncs aquests serien una mica les xerrades, activitats que podeu trobar durant tot el cap de setmana al Còmic Barcelona. Nosaltres serem el divendres a 4:45 xerrant amb la Berta Cusó a l'escenari Còmic Stream. Uh-huh. I això, 15, 16 i 17 de maig a la Fira de Barcelona a Montjuïc, a tope de còmics.
1: Pues molt còmics, ja em cauen tots pel cap, eh?
0: Som-hi. Doncs ens veiem la setmana que ve nosaltres amb més còmics i més bufacanyes.
1: Adeu, bufacanyes!
0: Adeu!

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia
2: exacta en el tema del sexe oral i del sexe anal és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papil·loma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim decenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de les SIRO us deveu trobar, jo, amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papil·loma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que hem anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No remei, només explicacions, no? Sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt... molt concretes, i l'àrea en la que estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven doncs... que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no? De...
2: El que tenim és menys sida, sí. Però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables, i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Uh-huh. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
2: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final, les parelles o les relacions, hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser, per exemple, un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu, clar.
1: Clar, de fet, Janna, quan comences relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no?, allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
2: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, pels sanitaris...
2: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre la gent jove també s'està manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
2: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no?, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papil·loma humà. És veritat que fa uns anys, no?, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè de primari, no? Nois i noies de 11 a 12 anys, i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
2: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papil·loma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
2: Sí. Clar. El tractament depèn aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
2: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys. No? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. Lo ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet d'aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
2: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
2: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
2: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys. No, seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
2: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
2: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina. No? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies. És a dir, aquesta analítica de sang, on ens apareixen doncs, la HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
2: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
2: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici en la prevenció de malalties. Però en absolut. De fet, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat un estricomonas o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Mm-hmm. Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
2: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs, clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
0: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el govern de la Generalitat.
2: Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
2: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
0: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
0: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
2: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
0: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: I en esports, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
8: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins. En waterpolo, a aquesta hora, comença la semifinal pel títol de la divisió nord femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la divisió nord plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit de nadar a l'Oviedo a partir de les 8.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir, i de fet en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara la peça tierra tensions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils, per tant, precaució. A la TP21-24 es dona pas alternatiu a Sant Jaume dels Domenys per una fuita de gas. Això provoca lentitud i aturades en tots dos sentits. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha cua argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne a l'última hora. A Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Bona tarda. Sí, els sindicats acaben de sortir d'aquesta reunió que ha començat a 5:45 del vespre per fer una pausa. I és que, segons que ens han explicat una part dels sindicats, la situació és que ara mateix no s'està arribant en consens amb la consellera i, per tant, el que els ha demanat el govern és que presentin una contraproposta per valorar si poden arribar a un possible acord. Així doncs, ara els sindicats es reuniran pel seu costat per presentar els seus punts concrets i tornaran a entrar a negociar amb ningú. Han manifestat que, com continua aquest front obert, estan disposats a quedar-se el temps que sigui necessari per tornar a seure's i debatre un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que, tot i que UGT i Comissions Obreres, que representen un sector minoritari, van acceptar el darrer pacte, USTEC i CGT no, que són qui avui estan reunits amb la consellera. Entre les altres propostes de millora que es plantejaven avui sobre la taula es troben també la baixada de les ràtios a les aules, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Destacar que, com no s'està arribant a bon port, continuen les jornades de manifestacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. La reunió, de fet, coincideix amb una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
13: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
14: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
13: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Gràcies, Judit. La protesta de les escoles Bressol, de fet, ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre.
2: El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país.
0: Maite Polo.
15: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
15: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: I encara un conflicte més. Ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga a la xarxa de Rodalies.
2: Les fonts sindicals, les organitzacions, continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
2: La reunió amb la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals de Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement de l'ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
0: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
0: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. I tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
2: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
16: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
17: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
16: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
18: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
16: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
19: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
20: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
16: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
21: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
22: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
23: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
21: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
24: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
25: Sí, y tanto.
24: Que existe una cacería judicial.
25: Sí,
24: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
21: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i d'entre 70 i 74.
2: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels casos

0: les modificacions i ampliar el programa.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
3: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
2: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
1: I en la plana social també el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda la proposició de llei del tercer sector social, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. El sector reivindica o reivindicava aquesta regulació des de feia anys per consolidar el seu paper de servei públic essencial. Mar Dalmau, bona tarda.
4: Bona tarda. La norma vol donar reconeixement legal al sector i reforçar-ne el paper en les polítiques públiques amb un marc més estable de relació i finançament. A Catalunya, el tercer sector agrupa més de 3.000 entitats que donen feina a unes 120.000 persones que acompanyen i atenen prop de 2 milions de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, ha estat el ponent relator de la llei.
5: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a l'infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
4: La normativa ha tingut un ampli suport dels grups de la Cambra Catalana, amb tan sols l'oposició de Vox i Aliança Catalana.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
6: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
1: I l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat, que explorarà enguany les geografies de la resistència. Serà del 6 al 14 de juny i tindrà com a seus a Amposta les cases d'Alcanar, Ulldecona i la Sénia. Amposta, Ràdio, Sílvia Berbis.
8: S'hi projectaran treballs en què el paisatge és un personatge més, en este cas de supervivència, evasió o dissidència. Una de les novetats és la recuperació de les activitats al llarg de més dies per cobrir dos caps de setmana, concretament els dos primers de juny. L'edició d'enguany, però, té altres novetats, tal com explica el director de Montfilmat, Xavier Miró.
9: I les principals novetats d'enguany és l'ampliació de dies, passem a 6 dies, de 6 al 14 de juny, més diversitat internacional, tenim pel·lícules d'Hongria, de Suïssa, de França, de Canadà, d'Alemanya, d'Equador, de Cuba, Xile, Espanya i Catalunya, i òbviament la incorporació de la Sénia com a espai de projecció, no només en una sessió sinó en dos. El festival convidat de Montfestival enguany serà Palestina Animada.
8: Durant el festival es projectaran 17 llargmetratges i 44 curtmetratges. El gruix de projeccions serà a l'Opati. Amb tot, s'incorpora la Sénia com a nou espai de projecció, afegint-se als llocs ja habituals de les cases d'Alcanar, la Perla Creuers, la Lira Ampostina i l'Orfeo d'Ulldecona, reforçant el vincle amb el cicle Victòria i Savoy. Totes les sessions seran gratuïtes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Àlia. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la

0: Jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negra, el francès Yanis Mogón. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Ramon Durant,
1: Joan, tu t'es conscient que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. T'escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
2: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
1: Els verd i negres encara tenen tres partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
0: En waterpolo, a la divisió nord femenina, avui a les 7 s'inicia la semifinal que disputaran el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Sabadell, un partit que, com dèiem, ha començat a les 7 de la tarda. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió d'honor plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del Balonmano Granollers, que finalitzarà el primer grup D en la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. Arnau Molla, Ràdio Granollers.
3: L'equip ballesà necessita treure un bon resultat aquest vespre en el partit d'anada davant l'Oviedo. El conjunt dirigit per Sergio Pozo ha arribat a la fase d'eliminatòria per pujar a la divisió d'honor plata després d'acabar com a millor segon classificat durant les fases d'ascens. Ara bé, els granollerins reben el 13è classificat de la segona màxima categoria de l'handbol estatal. L'Oviedo arriba al Palau d'Esports de Granollers amb les piles carregades, ja que el seu darrer partit el van disputar ara farà 3 setmanes. Així doncs, el duel serà un xoc entre els ballesans, que venen amb un alt nivell competitiu però amb les cames més esgotades, i els asturians, que volen evitar el descens. El d'avui seran els primers 60 minuts d'una eliminatòria que juga a doble partit. Per tant, els ballesans volen treure un bon resultat a casa i anar a patir el dissabte lluny de Granollers.
0: Per cert, que el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt ballesà, que va arribar de categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
4: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Nosaltres som feliços.
8: Nosaltres som així.
9: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
10: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
11: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
12: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
13: Sí. Hombre.
10: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
12: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
13: Igual que jo.
12: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
9: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Nosaltres som genials.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
15: Bona tarda, són les 7.
16: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
15: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
17: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
15: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
17: Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El Consell de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
18: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
15: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
17: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
19: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb rodalies. No volem ser unes segones rodalies.
15: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
17: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
13: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
15: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
17: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
15: Ràdio Porreig, Josep Janascà.
20: La principal novetat passa pel creixement del finançament. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
21: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
15: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
22: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit, un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30 a 32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Molleta són de propeta de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud i aturades entre Montcada i Reixac i a l'Unsa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme, amb la C32, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda dalt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la ronda litoral i retencions d'Esma Franca al Port i Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es planteixen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: La protesta de les escoles Bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Poló.
8: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
9: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
8: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
4: La reunió entre la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el Govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar a 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals a Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement i ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns amb l'aprovació dels pressupostos del 2026.
0: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
10: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
4: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
0: Doncs tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
4: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
0: Mont Carvajal.
11: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
12: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
11: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
13: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
11: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
14: De la sobirania sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
15: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
11: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
16: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
17: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
18: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
19: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
20: Sí, y tanto.
19: Que existe una cacería judicial.
20: Sí,
19: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
16: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
21: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
4: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'ha mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. Sònia Kerr.
22: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
22: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
0: L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua per arribar, que arriba, vaja, a les llars d'aquest municipi. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
24: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Mas Blau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
25: Renovem totes les membranes d'osmosis que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per una altra banda, també, inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
24: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Cal Moners. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
2: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
1: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
5: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
6: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres ara l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
5: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
0: I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
7: El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
20: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
7: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu, al carrer, ens pot fins i tot generar rebuig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre al francès Yanis Mogan. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Birgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
2: El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
5: I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil i bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
4: Inicialment la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
2: En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió nord femenina. El primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11-4. També a partir de 9:15 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió nord plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del Balomano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt vallesà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascalter. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els hits de tots els temps.
10: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
2: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
4: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals, i tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele, i sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc, i diu coses que no me'n recordava ni jo.
2: Què diu? Què diu?
4: I era a la tele. Sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
2: Home, i tant, sisplau.
4: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo: llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate bien, ¿eh?
2: Caray.
4: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
2: Apa,
4: porque rellenaban huecos siempre.
2: Home, y tan.
4: Muy fuerte, ¿eh?
2: I tant que sí, déu-n'hi-do, eh?
4: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
2: Sí.
4: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys,
2: eh? Déu-n'hi-do,
4: eh? Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
2: ¡Apa!
4: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
2: sí,
4: del 62... lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
2: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
4: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
2: sí,
4: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketchs amb el Frank Joachim i el Gustavo Orgué.
2: Sí.
4: I estava allà els passillos, per allà passejar, els passillos que havíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
5: Sí.
4: D'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
5: Ah, no?
4: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
5: Que curiós, no? Per què?
4: Per
5: què ho creus, això? Per què ho creus que no?
4: Perquè no volia que la maquillés ningú.
5: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
4: Era com molt petita.
5: És que sí?
4: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
5: Imagina't.
4: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
5: sí.
4: Perquè entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
5: Apa.
4: Només el càmera i prou.
5: Que fort, eh?
4: El càmera, fort, eh? I el Frank Johan.
5: Déu-n'hi-do.
4: Per això me'n recordo com si fos ara, eh?
5: Sí, sí, com si fos ara mateix.
4: I no va voler que la maquillés ningú. Ningú.
5: Que curiós.
4: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
5: Déu-n'hi-do.
4: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo no vaig ser ja a casa del Frank Johan,
5: sí.
4: Que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
5: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Home...
4: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
5: Sí, exacte.
4: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No érem conscients de la gent que trobava.
5: No, era un altre... Era un altre rotllo,
4: moment,
5: eh? Sí, eh?
4: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia... Bueno, la Carina.
5: Sí, la Carina, eh?
4: Judy Stephen. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
5: El Pepe Palau, també. Veus?
4: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
5: Sí,
4: que
5: ostres.
4: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
5: Molts, eh?
4: Tants musicals, sí.
5: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, sí. Maltractats, els musicals, eh?
4: Vas veure l'Eufòria?
5: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
4: Jo també.
5: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
4: Jo pensava que guanyaria el Julien.
5: A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí. Eh? Sí, sí.
4: Jo pensava que guanyaria ell.
5: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial. O sigui,
4: era... A mi m'agradava molt.
5: Algú més. O sigui, tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
4: amb
5: molta força, personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
4: Molt.
5: I a més, et diré...
4: Té ganxo.
5: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
4: En els seus amics, clar.
5: Sí, i la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació que va fer la primera...
4: I ara, per exemple, estic parlant de la Juliette Greco.
5: Exacte.
4: La Carmen Amaya,
5: sí.
4: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
5: I tant.
4: Però no ho sabrem mai.
5: No ho sabrem, mira.
4: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
5: Exacte, mira.
4: No sabem mai res.
5: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que té molt de rotllo, eh?
4: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
5: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot... el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
4: Oi.
5: Que sí?
4: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
5: Demanen molt, això és veritat.
4: Demanen molt.
5: Sí, sí.
4: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarín, tampoc.
5: No.
4: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou. perquè està molt assajat, perquè no sabia ballar abans,
5: no,
4: eh?
5: No, què va. No, per no, això. Però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
4: Oh, i tant, oh, i tant. Saps què diu aquest llibre?
5: Què una diu, què diu?
4: Retornant al passat.
5: A veure.
4: Diu, dice, havia una, un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
5: sí,
4: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
5: Déu-n'hi-do.
4: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
5: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, eh? En el, a molts estudis, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Eh? Imagina't, i en aquella època.
4: Escala NBC, un programa que nace en el verano del 61.
5: Fixa't, eh, assumpte.
4: 61.
5: Re, fa dos dies.
4: I desborda els límits. Desborda els límits.
5: Mare meva, assumpte.
4: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
5: No hi havia res, assumpte. Déu-n'hi-do, eh? Res. Com ha canviat, com ha canviat tot? Mare
4: com ha canviat tot? Déu meu.
5: Ai, sí, assumpte. Doncs bé...
4: Com ha canviat, però molt, eh?
5: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat... d'aquests programes musicals,
4: que,
5: eh?
4: Si parlem de records...
5: Home...
4: Hi ha moltíssim record aquí.
5: Grans records, Assumpta.
4: Records que quasi érem tan petits tots.
5: Ai, sí.
4: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
5: Sí.
4: Que semblava jo que... I és una nena.
5: Ja la posarem. La Pilar
4: és
5: Miró,
4: nena,
5: eh?
4: És una nena.
5: Una nena.
4: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que... Té una cara de nena.
5: Fixa't.
4: Sí, mare meva.
5: Déu-n'hi-do, com ha plogut.
4: Sí, sí.
5: Doncs...
4: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
5: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
4: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
5: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
4: Sí, trobo que és adient. Avui és
5: clar, perfecte, parlem de records, eh? Aquests records,
4: però molt records,
5: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria. Eh?
4: Mare meva.
5: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
4: gràcies,
5: que ens portes.
4: Mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
5: Val la pena recordar. I val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies, com sempre, per ser-hi.
4: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: El primero. Durante.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Jo vull...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, un busseig constant sobre documents d'àudio de fa molts anys, d'emissores actuals, altres que no existeixen, i, en fi, un busseig cap a la història de la ràdio més recent. Ho fem, com sempre, amb la companyia de Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Hola, Esteve. Què tal? Doncs encantat, com sempre, submergit en aquest mar en el qual estem bussejant de falques i programes i talls antics.
2: Bé, anem agafant aire de tant en tant, però sí, també tenim un tub que ens connecta amb la superfície o amb la bombona d'oxigen per poder estar més estona a baix i veure què hi havia, les emissores de ràdio, d'una mitjana, de freqüència modulada de fa molts anys.
3: Tot i que ho pugui semblar, avui no parlarem de filosofia, però hem tingut aquesta entrada metafòrica.
2: Bé, això també forma part de la ràdio, no? Aquests guions, en aquest cas, improvisats, perquè no el tenim escrit, sinó que l'improvisem, i això és divertit de fer. Bé, què et sembla escoltar a Jofre Llombart locutant un butlletí de Catalunya Informació? Anem cap al 19 de maig de l'any 2000.

0: La Junta de Facultatius Independents de l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet afirma que 6 pacients han mort l'últim semestre mentre esperaven sotmetre's a una operació de cor. El conseller de Sanitat, Eduard Rius, ha dit a Catalunya Ràdio que tots els hospitals revisaran les llistes d'espera dels pacients pendents d'una intervenció i, si cal, els operaran en centres privats. Els inversors continuen castigant Telefònica i Terra. Les accions de l'operadora han caigut un 6% i les de la seva filial d'internet un més d'un 4%. Això ha arrossegat l'IBEX 35, que ha perdut un 3%. La Generalitat, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un principi d'acord sobre el futur.
1: Fins aquí el tall que disposem aquest inici de butlletí de Catalunya Informació del 19 de maig de l'any 2000 de Jofre Llombart, amb una cinta que ens va facilitar Esteve Sala, que en aquells moments també estava a Catalunya Ràdio. Els dos són excompanys meus de Ràdio Sant Cugat i aquí està doncs aquesta gravació històrica. T'has fixat, Jordi, l'efecte 2000, era notícia aquell any 2000, precisament. Va ser el moment de l'eclosió de les .com, que va començar a caure tot aquest sistema com un castell de cartes,
2: Sí, tothom estava molt preocupat, no?, de tot aquest canvi. Tothom deia que el sistema informàtic, els sistemes informàtics, no?, com col·lapsarien, no?, perquè no entendrien això del 2000. Bé, afortunadament, crec que ens hem anat sortint, no?, han aparegut altres coses, però en aquest cas sí. I el canvi dels euros, també, en aquella època.
1: Bé, de fet, va ser després, va ser el 2001.
2: Exacte,
1: va ser llavors quan hi va haver el canvi. Sí. Que, de fet, jo el vaig viure molt de prop, perquè estava treballant en una botiga Sony, que tu coneixies, sí. Vaja, perquè ja no existeix aquella botiga concretament, que jo, doncs clar, estava cobrant i donant canvi, doncs, en pessetes i en euros. És a dir, que era...
2: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, donaven pessetes i tu tornaves euros. Era aquest moment que tu podies cobrar en pessetes i euros en el moment que ja va entrar l'euro i sí, tornaves al canvi només amb euros. Llavors era divertit perquè havies de fer una doble caixa.
2: Déu-n'hi-do, Nosaltres que hem viscut el canvi sí que no ens en recordem, no? Del 166,386.
1: Sí, que això ja és obsolet, també.
2: Sí, però hem après a fer el càlcul molt ràpid mental, o jo per almenys encara em queda,
1: Jo no, Et puc assegurar que ja no.
2: Ah, doncs, ostres, doncs en aquest cas jo crec que a mi m'ha quedat molt... O sigui, 5.000 pessetes, 30 euros, 10.000, 60, 150, 25.000 pessetes.
1: Clar, però hauries de fer l'actualització d'aquest valor.
2: Clar, estic arrodonint.
1: O sigui, estàs comparant amb preus en pessetes de fa 25 anys, pràcticament, i per tant el cost de la vida ha augmentat molt i per tant...
2: Ah, no, clar. No, però el que faig és la conversió ràpida, vull dir, que m'ha quedat.
1: Sí, però em refereixo que el valor ara et semblarà tot, si ho passes a pessetes, encara més car del que ja semblava llavors. Saps?
2: Clar, estic... Correcte. Però clar, estic amb allò, no? Si era un euro, eren 166,386 pessetes. Uh-huh. Aleshores, per anar arrodonint, deies, 3 euros eren les antigues 500 pessetes. No? I amb això vas fent, no?
1: Aquella època en la que hi havia les calculadores que tenien la conversió automàtica,
2: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ja que parlem del passat, anem una mica enrere, no tant en aquest cas, anem a una gravació del dia 20 d'octubre del 2011 que ens facilita Toni Mascaró, que en aquella època estava a Com Ràdio, i anem a escoltar les notícies del vespre de Com Ràdio d'aquest dia, 20 d'octubre del 2011.
3: Ho acabem de saber, t'ha anunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ha fet una crida als governs espanyols i francès per obrir un procés de diàleg directe. Aquesta és l'última hora, és un titular que tot just ens acaba d'arribar i de seguida en aquest informatiu us seguirem ampliant tota aquesta informació. De moment, continuem amb la resta de titulars. A les vies de So Ivan López, de la producció Quim Ortí, comencem.
4: Com Ràdio. Notícies. Edició Vespre.
3: Comencem amb una notícia, amb l'última hora, una notícia que tot just arribava al llarg dels titulars d'aquest informatiu. He denunciat el cessament definitiu de la seva activitat armada. Escoltem un fragment d'aquest comunicat on, a més es fa una crida als governs espanyol i francès per obrir un procés de diàleg directe.
5: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.
3: Com escoltàvem, ETA acaba d'anunciar que ha decidit el cessament definitiu de la seva activitat armada. Ho ha fet a través d'un comunicat remès al diari Gara. Mentrestant, aquesta dissolució d'ETA s'esperava, recordem-ho, des de dilluns passat, un dia en què es va celebrar la Conferència Internacional de Sebastià, una cimera d'experts en processos de pau que va tenir com a primera conclusió que ETA havia de fer una declaració pública on s'anunciés que deixava definitivament les ARPAs. Els experts no només es van dirigir a ETA en paral·lel, demanaven als governs espanyol i francès que s'asseguessin a parlar.
6: La trobada estava presidida pel Premi Nobel de la Pau, Kofi Annan. L'encarregat de posar veu a les conclusions va ser l'expresident irlandès Bertie Ahern.
7: We call upon ETA.
6: Fem una crida a ETA a fer una declaració pública de cessament definitiu de l'activitat armada i sol·licitar diàleg amb els governs d'Espanya i França per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte. Si aquesta declaració fos realitzada, instem els governs d'Espanya i França a donar-li la benvinguda i acceptar iniciar converses per tractar exclusivament les conseqüències del conflicte.
7: And agree to talks exclusively to deal with the consequences of the conflict.
3: Aquest era el punt número 1 i 2 de la resolució final. El document, però recordem-ho, constava de 5 condicions imprescindibles, segons els experts, per embastar el procés de pau.
6: El segon punt ja es dirigeix a la classe política, que els governs espanyol i francès acceptin dialogar amb ETA sobre les conseqüències del conflicte. Aquí entraria en joc la política penitenciària. També s'insta la banda a reconèixer i compensar les víctimes. Es proposa una consulta ciutadana per marcar un abans i un després en el conflicte. A la nostra experiència de resoldre conflictes, hi ha sovint altres qüestions que, si són tractades, poden ajudar a mirar d'assolir una pau duradora. Suggerim que els actors no violents i representants polítics es reuneixin i discuteixin qüestions polítiques, així com altres relacionades amb el respecte. Amb consulta a la ciutadania, cosa que podria contribuir a una nova era sense conflicte.
3: La reacció més esperada també després de la conferència de Sant Sebastià era precisament la de l'Esquerra Abertzale.
6: Un dels seus portaveus, Rufi Echevarria, s'afegia a la petició que ETA abandonés les armes.
8: La Izquierda Abertzale lo que espera es una respuesta positiva por parte de ETA a la interpelación que se le trasladó ayer desde la conferencia internacional y en ese sentido pues será la propia ETA la que vaya a responder cuando lo considere.
6: I des del PNB, Íñigo Urkullu demanava que tothom s'escoltés seriosament als mediadors internacionals.
9: Es un momento para la esperanza. Espero que ETA escuche lo que tiene que escuchar también por parte de los líderes internacionales y que más pronto que tarde podamos estar hablando de las siguientes cuestiones de la declaración.
6: Des de l'entorn Abertzale es declaren contents que es comenci a parlar sense embuts del conflicte.
3: També el document de la conferència de Sant Sebastià tenia més adhesions internacionals.
6: Els expresidents dels Estats Units i del Regne Unit, Jimmy Carter i Tony Blair, s'han afegit a la llista de suports de la declaració de Sant Sebastià.
3: Continuem amb més fotografia, amb més informació sobre tot el procés. L'organització terrorista ETA, recordem, va néixer a Bilbao el 31 de juliol de 1959. Euskadi Askatasuna, que vol dir País Basc i Llibertat, es tractava en un principi d'un grup format fonamentalment per estudiants radicals i que pretenia representar una alternativa al Partit Nacionalista Basc.
6: Des de la seva fundació, els seus objectius eren exigir als estats espanyol i francès el reconeixement de la independència d'Euskal Herria. Euskal Herria, territori que abarcava el País Basc-Navarra i els tres territoris que componen el País Basc-Francès.
3: El desembre de 1970, 16 a Terrassa són condemnats a mort en l'anomenat procés de Burgos. Entre els dirigents jutjats es troben Mario Onaindia i Miquel Echevarria.
6: ETA segresta aleshores el cònsol alemany a Sant Sebastià perquè el procés judicial tingui un ressò internacional. L'alliberen dues setmanes després. Les condemnes a mort de 6 dels encausats no es van executar, commutant-se per penes de reclusió. Mario Onaindia va ser un d'ells. Posteriorment abandonaria ETA i ingressaria Euskaldiko Ezkerra, que es va integrar més tard al Partit Socialista d'Euskadi.
3: Tot i que l'activitat de la banda no s'atura, en el si de l'organització s'obre un fort debat intern.
6: El novembre El novembre de 1974 es produeix una escissió en l'organització entre els anomenats milis, que són minoritaris i propugnen la insurrecció popular, i els polimilis, que opten per una violència selectiva. Les disputes donen peu a la divisió entre ETA militar i ETA político-militar.
3: Amb la restauració de la democràcia, l'octubre de 1977, el govern aprova una amnistia general de la que es beneficien desenes de presos d'ETA.
6: Dos anys després entra en vigor l'Estatut d'Autonomia de Guernica, però tot i l'arribada de la democràcia, l'organització terrorista no pensa donar un pas enrere i segueixen els atemptats.
3: Després de la decisió d'ETA de mantenir la violència, després de l'aplicació de l'amnistia per als presos a Terràs, neix Gestores Proamnistia.
6: La lluita armada deriva cap al terror indiscriminat i s'inicia un procés en el que moren gairebé un centenar de persones. El 30 de setembre del 1982, ETA político-militar anuncia la seva desaparició. Domingo Iturbe Abasolo, Chomín i Eugenio Echaveste Anchón lideren l'organització en aquest període.
3: Però a principis dels 90, l'acció policial aconsegueix desarticular nombrosos comandos a Espanya i el santuari francès de la banda comença a trontollar.
6: Dos cops policials a Villard, a França, permeten començar a escapçar la cúpula a Tarra. L'any 1992 cau l'aleshores cap de la banda Francisco Mújica Garamendia, Paquito, i el 2000 és arrestat Iñaki de Rentería. No serà fins a finals de l'any 2004 que la policia francesa torni a capturar un altre màxim dirigent de l'organització, Miquel Ansa, i també el número 2 Félix Alberto Lacalle Mobutu. Des d'aleshores ETA no aconseguirà una direcció estable.
3: Més història, perquè va ser al maig del 2008 quan la policia francesa dona un cop de gràcia a la cúpula Terra amb la detenció a Bordeus de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerat cap polític i militar de la banda i també considerat successor al capdavant de l'organització de Josu Ternera. Thierry va ser arrestat juntament amb d'altres tres membres de la banda.
6: Aquest era el moment de l'arrest dels terroristes que proferien crits en defensa d'ETA i de la independència d'Euskal Herria.
3: El cop pràcticament definitiu va ser la detenció al novembre del mateix any del successor de Thierry, Miquel Garicoiz Azpiazu, alias Cherokee, que hi ha en mans de la germandaria francesa.
6: Cherokee va ser detingut juntament amb la seva companya a la localitat de Coterès, al sud-oest de França. L'aleshores ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, donava detalls de l'operació policial.
10: Uno de estos coches, que fue robado hace algunas semanas, tenía unas placas falsas, y esa falsedad de las placas nos ha permitido llegar hacia el usuario del coche, que no era otro justamente que Cherokee, detenido esta madrugada.
11: La Maroteca de la Ràdio.
1: Déu-n'hi-do, eh? Uns moments històrics al final d'ETA, i per tant m'ha semblat rellevant escollir aquest fragment i no un altre d'aquestes notícies del vespre del dia 20 d'octubre del 2011, en el moment en el que va acabar ETA, tot i que no sé si després hi va haver algun atac més, jo diria, però vaja, ja era la recta final, d'ETA.
2: Sí, jo tampoc ho recordo exactament. Van haver-hi com diverses fases, perquè també doncs, hi havia una posterior que era l'entrega d'armes, em sembla. Uh-huh. Per tant, doncs, bé, en tot cas sí que era un punt d'inflexió molt important després de tants anys, no?, d'aquesta banda. Per tant, sí, un canvi decisiu important i uns moments que, de les coses, diguem, recentment que han passat potser més importants, no?, en el nostre país, en el sentit de després doncs, d'un període tan fosc, no?, d'aquesta banda i de tants anys fosc i cru i negre, eh? Doncs arribem a una bona notícia, com va ser l'inici de la dissolució.
1: Bé, un moment, sens dubte, històric. Ara anem una mica de publicitat. Va, anem al 2004 per escoltar la veu de la companya de Ràdio Sant Cugat, Jèssica Sotodossos, en una falca de publicitat, en aquest cas de Catalana Occident.
12: Grup Catalana Occident, la nostra alegria del Nadal compartida amb tots vosaltres. Grup Catalana Occident, un venturós Nadal i any nou.
11: La Maroteca de la Ràdio.
1: Una falca, doncs, nadalenca. I ara anem a fer un repte d'aquells que m'agrada fer-te, Jordi, de tant en tant, a veure si saps qui és Primitiva.

0: De Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca. Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: És la gran nit. Felicitats, Illusion.
3: Tira-ho tot per la borda i enrola't a Gat i Sarc.
4: I després de Primitivo Rojas hem escoltat a Carles Debó i les veus de Flash FM de, mira, de fa ni més ni menys que 26 anys, 1997. Aquelles falques, de Flash. Fixa que només en aquests instants, entre el so que, com ens comentava, programes enrere, l'Albert Pereira tenia la seva emissora amb un aparell que ara no recordo si era el compressor, diria jo, més les veus, doncs ja et remets automàticament a aquella època de Flash.
5: Bueno, va ser una innovació, ho hem dit sempre, estèreo a tope, greus a tope, però sonava bé, no era cap cosa ni distorsionada ni exagerada, però aquesta frase tan, diguem, tan suada, diguem-ho així, que sempre hem dit, no, és que Flash sonava més fort. Bé, segurament sí.
4: Alguna cosa hi havia, no?
5: Això li vam preguntar un dia a l'Albert Pereira, no? Escolta, vols dir que el potenciòmetre del compressor de sortida no marcava un palet més?
4: Podria ser, podria ser. Bé, anem amb més jingles en aquest cas. Anem a escoltar un jingle de Com Ràdio de l'any 2006, ja que abans us portàvem a un tall de notícies de Com Ràdio. Doncs aquí tenim un dels seus jingles.
2: Com Ràdio.
4: Un jingle breu, però reconeixible absolutament. I ara anem a la veïna Ràdio Rubí, que era una de les sòcies, entre cometes, de Com Ràdio, ja que formava part d'aquesta cadena d'emissores.
6: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
7: Catalunya, una municipal.
4: Tu la recordaràs, aquesta falca, aquest jingle de Ràdio Rubí i Com Ràdio, Jordi, perquè és la que es posava just després del butlletí que s'emetia des de Com Ràdio, que nosaltres rebíem per satèl·lit, i que posàvem en directe des de Ràdio Rubí. Aleshores, quan acabava el butlletí de Com Ràdio, el Jordi Albarc, el cap tècnic, almenys les hores que jo estava a l'emissora, posava aquest jingle de desconnexió. Era el de desconnexió, i llavors jo entrava des de l'estudi amb la peixera.
5: Doncs sí que ho recordo perfectament, perquè a més és una època que tu i jo ens acabàvem de conèixer i bé, els impactes eren constants i bons records, i tant.
4: Doncs mira, ja que parlem de Ràdio Rubí i de l'època en la que passava això que us dèiem, aquesta desconnexió, doncs anem a escoltar La Peixera d'Hivern. Així és com li vam anomenar aquest programa. La Peixera va començar a l'estiu del 95 i quan es va acabar aquest estiu ens van proposar al Joan Vilalta i a mi mateix de continuar amb aquest programa i per diferenciar-lo de l'època d'estiu vam decidir posar-li inicialment La Peixera d'Hivern. Doncs anem a una de les primeres edicions d'aquest programa el dia 25 de setembre del 1995.
8: Pels que us agrada el cinema, teniu una nova revista al vostre servei. Es tracta de Cinemania, 200 pàgines que pretenen donar una informació més plural i sense fronteres. L'actriu Emma Thompson la va presentar al Festival de Cinema de Sant Sebastià. De fet, la portada de la revista inclou una fotografia de l'artista britànica. La revista, que serà mensual, costa 500 pessetes i té, com dèiem, al voltant d'unes 200 pàgines aproximadament.
9: Si sou uns fanàtics del director polonès Krzysztof Kierlowski, el realitzador de la trilogia Blau, Blanc i Vermell, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya ha programat dues pel·lícules. Una d'elles és No amaràs, que narra la història d'un noi de 19 anys enamorat de la seva veïna, una dona d'assenyalada de l'amor que en té més de 30. No amaràs la podreu veure a les 5 de la tarda al cinema Arquitània, a l'Avinguda de Sarrià 33 de Barcelona, i si no us va bé, a 8:15 del vespre es projectarà La doble vida de Verónica, tot un clàssic d'aquest director.
8: Outside és el títol del nou treball de David Bowie, que es publica avui dilluns a tot el món. Siguem sincers, Outside no és un disc apte per a tots els públics. De fet, David Bowie no ha estat mai un artista de masses. Alguns dels seus discos, com ara Left Hands, el van acostar cap a audiències que fins llavors l'havien ignorat. Però el cert és que sempre ha estat un personatge de culte i bastant minoritari. En aquest sentit, Outside és una obra que agradarà a tots aquells que ja es van enamorar del David Bowie més arriscat i experimental, aquells que han crescut i que han evolucionat paral·lelament al seu ídol. El disc significa

0: El retorn d'un tàndem de luxe format per David Bowie i el productor Brian Eno. La seva col·laboració va donar forma a obres tan essencials com ara Low, Heroes i Lodger. Tots dos van pactar treballar junts el 92 durant el casament de David Bowie. Es van adonar que tots dos tenien el mateix concepte d'art global i multimèdia. Per ells, la música, la pintura, el teatre, el cinema i la moda s'interrelacionen. Cal recordar que Bowie ha tingut experiències diverses en tots aquests camps, amb uns resultats bastant satisfactoris. Outside també ens permet retrobar amb el David Bowie caracteritzat en diversos personatges. El disc n'interpreta 7 de diferents. De fet, la trama de l'àlbum es basa en un detectiu privat, Nathan Adler, que ha de descobrir l'assassinat d'una adolescent de 14 anys, Baby Grace Blue, la nit del 31 de desembre de 1999. Outside és la primera dels 5 entregues discogràfiques que David Bowie publicarà anualment fins poc abans d'arribar a l'any 2000. El Duc Blanc va començar el dia 14 una gira pels Estats Units que el durà al Regne Unit al novembre. El 14 d'aquell mes actuarà a l'estadi de Wembley en companyia de l'antic cantant dels Smiths, Morrissey.
1: I per últim, anunciarem l'agenda de música en directe que està prevista per aquesta setmana. Festa de presentació del Festival Pop Rock de Barcelona, que, entre altres coses, us permetrà descobrir Friends and Company, una formació que s'ha unit especialment per aquella nit i que consta de Gary Willis, Pink Raunig, Stephen Criss, Paul Carrack, Andy Caner, és a dir, membres habituals de Pink Floyd, Eric Clapton, Bad Company, Mike and the Mechanics i Tears for Fears. Això serà el divendres. Dijous, Víctor Manuel i Pablo Milanés compartiran l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona. El seu propòsit és interpretar el seu millor repertori i adaptar peces d'altres artistes com ara Joaquín Sabina i Pedro Guerra. Fins aquí la informació musical i cultural a la Peixera.
0: Bé, encara es queda recordar l'últim de la fila, també, les últimes actuacions que el duet, podríem dir, amb tots els seus acompanyants de Barcelona portaran a terme els propers dies d'aquest mes de setembre.
1: D'acord.
0: Us recordem, l'últim de la fila, el 28, a Córdoba, a la plaça de Toros, el 29 a Albacete, per confirmar el lloc, i el 30 a Daimí, a l'Auditori Municipal.

0: Doncs aquí teníem aquesta peixera d'hivern de Ràdio Rubí, 25 de setembre del 1995. Estan comentant ara fora de micròfon amb el Jordi els records que tenim d'aquella època. Jo recordo, però com si fos ara, o sigui, tanco els ulls i m'hi sento. A dins de l'estudi 1, Ràdio Rubí tenia en aquells moments 3 estudis. Hi havia un altre on s'hi feien gravacions d'entrevistes, bàsicament telefòniques, però d'estudis complets n'hi havia 3, amb el seu locutori. En aquest cas, l'estudi 1 sí que era obert i era aquest típic estudi més senzill que tenia, doncs, una taula de fusta i tu tenies la teva taula de so i al darrere hi havien 2 o 3 o 4 micròfons i podies tenir convidats, no? I allà és on jo vaig estar fent la peixera durant 3 anys. I tu vas ser el moment en el que vas aparèixer a la meva vida, ens vam trobar i tu vas començar a venir assíduament per Ràdio Rubí. I recordàvem ara com era aquest estudi, no? Com dèiem, no hi havia un locutori diferenciat, estava junt, era bastant gran, no tenia molt bona acústica, i si giraves des del control tècnic al cap cap a l'esquerra, hi havia una finestreta petita que donava a l'escala. Bé, de fet, estic parlant en passat, però això existeix encara ara igual, eh? Que dona a l'escala metàl·lica que baixa des de la planta baixa cap al soterrani, perquè els estudis estan en un soterrani. I era molt divertit, perquè quan tu giraves el cap perquè senties algú que baixava per l'escala, veies uns peus i havies d'imaginar de qui eren aquells peus, no? I, per tant, era divertit. Quins records tens tu d'aquell estudi, Jordi?
1: Sí, mira, jo tinc records, per exemple, que va ser el primer estudi on jo vaig parlar a través d'un micròfon. Uh-huh. Això me'n recordo perfectament. I que era gran, sí, era un estudi molt gran.
0: Sí, sí.
1: L'habitació era molt espaiosa. Recordo, doncs, la taula de fusta, un marró, tu davant, començar a parlar, que em vas posar alguns efectes, i aquest és el record que tinc jo d'aquest estudi, també amb la Alicia Basolo, que va ser una noia d'aquella època que havia estat també per allà a la ràdio, no?, i fent coses, i també en algun moment, doncs, amb nosaltres. Després, paret en paret, amb aquest estudi, hi havia la peixera, doncs, la programació en directe, no?, amb la taula ja més gran, no?, el control, recordo que hi havia 2 controls esquena amb esquena.
0: Sí, l'estudi 2 i l'estudi 3. Sí,
1: sí. Quan dic esquena a esquena vull dir que si tu estaves sentat en un i l'altre estava en l'altre, doncs es donava en l'esquena. De fet, la primera vegada que jo et veig, tu estàs en aquell control. O sigui, la primera vegada que jo vinc a Ràdio Rubí, tu estàs dins aquell control. I des de l'escala, precisament, crec que et reconec.
0: O sigui, tu em veies a l'estudi 2, que és on jo devia estar fent a última hora, després de la peixera, el control tècnic de Raíces del Sur, que era el programa que feia Toni
1: Correcte.
0: Sevilla en directe a l'estudi 2. Sí, sí.
1: Exacte. Una tècnica que jo també vaig fer durant una petita època, o de manera puntual. Sí. De fet, també recordo que l'altre estudi, o sigui, el tercer que ens quedaria ara, és on jo vaig gravar les falques com de... tipus currículum, per dir-ho d'una manera, que es van adjuntant a la proposta de programa que volien fer a Matadepera Ràdio.
0: Això seria per recuperar-ho, eh? Tu no ho tens i jo tampoc. Això hauríem de buscar en algun lloc a veure si encara hi és, perquè seria interessant de veure, eh? Sí que ho tens, m'estàs dient, sí?
1: Ho buscarem, i jo diria que sí que ho tinc, això. Diria, no, estic 99,9% que ho tinc, eh?
0: Ah, espera't, ja sé el que és.
1: És que jo crec que sí,
0: m'ho vas passar. Sí, sí, ho recuperarem, doncs. Sí, sí, que presentaves un tema musical, em sembla.
1: Un tema musical.
0: Sí, sí.
1: Llegia 2 notícies, o llegia una notícia, no sé si era 1 o 2, de temes musicals 2... Bé, doncs això.
0: Molt bé, doncs ho recuperarem.
1: I es va gravar en aquell estudi, sí, sí.
0: Molt bé, doncs seguiu aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Va, Jordi, torno a posar a prova ara. Et vaig a dir uns noms a veure què recordes d'ells, una mica així per sobre, eh? Mira. Pere Escobar, Jordi Itúrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
1: Comencem. Pere Escobar, presentador d'esports, tant a ràdio com a TV3, Baixet, en Pere.
0: Encara en actiu, i ara fent retransmissions per Catalunya Ràdio del Madrid, per exemple.
1: havia fet el 100% futbol, o recordo, de TV3, sí, sí.
0: Jordi Turri a Colla Ballester, ells eren de l'equip d'esports durant els anys 90. Sí. La Colla la tenim ara com a corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, per tant, un canvi de paradigma important per ella. Bernat Soler, que també l'hem escoltat en molts programes nocturns de Catalunya Ràdio, Laia Tudel, tres quarts del mateix, i Francesc Garriga també, que en Francesc ara és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington. Així doncs, tenim ex-periodistes esportius que estan, un a Washington, per exemple, i, com dèiem, l'altre a Londres. Bé, doncs, hi ha un programa molt interessant, una edició del Dies de Ràdio, de Catalunya Ràdio, on es parlaven dels programes esportius nocturns. Una cosa que, com ja hem apuntat en alguna altra hemeroteca, ja és una cosa bastant sui generis, bastant exòtica i que ja no està de moda. Doncs anem a recordar què explicaven ells en aquest Dies de Ràdio per veure què és el que recorden d'aquelles èpoques i poder contextualitzar una mica tot el que suposaven aquests programes esportius nocturns. Anem a escoltar, doncs, les veus de Pere Escobar, Jordi Turria, Colla Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga.
4: M'agradaria, no sé si ho aconseguiré, parlar poc, som molts. Pere Escobar, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Jordi Turria, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Colla Ballester, bona tarda.
7: Hola, bona tarda a tothom.
4: Bernat Soler, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Francesc Garriga, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Vosaltres mateixos.
10: Ens coneixem tots.
4: Per això.
10: I ens hem anat creuant en els programes, els uns amb els altres, a més a més.
4: Va, si ho fem cronològic, fem parlar primer a la Turria i a la Colla, perquè són els primers que us toca xerrar.
6: De joves a grans.
4: Com... Em sembla que també serà això,
6: és això.
4: Per Canet de, no, no, o per DNI, no, no, potser també.
7: Jo quan deies els noms dels programes em venien molts records amb el Jordi, el Teva Meva, però també el No ho diguis a ningú amb el Jordi Ballester, amb els dos Jordis. Els dos primers programes tenen Jordis. Pensava que el No ho diguis a ningú en aquell moment va ser bastant impactant el programa d'esports, perquè competíem a nivell d'Espanya amb el José María García i amb el de la Morena, i realment va ser un impuls molt important als esports i als esports de nit, que tanta tradició tenen aquí al nostre país. I després amb l'Iturri, amb l'altre Jordi, el Teva Meva també va ser una experiència molt especial, molt diferent del que teníem abans.
11: És curiós perquè estem donant per fet i com a normal una qüestió que tu vas per Europa o pel món i consideren un boig, que és fer programes d'esports esports tan tard.
4: I d'això en parlarem, perquè em sembla que anem a la baixa.
11: I això, sí, ara, és que volia introduir aquest factor. Ah, i dic tan tard, tot i que fins i tot abans eren més tard, perquè a les 12 de la nit crec que era l'hora de García de la Morena, i com va començar el Ballester.
4: També.
11: I després ho hem anat
10: avançant.
11: Ho hem anat avançant, perquè és que, clar, a les 12 de la nit, però, com dius, Santi, tinc la sensació que no sé si per l'efecte de la televisió, l'efecte de les plataformes, el consum...
4: Això són hàbits de consum.
11: Els hàbits de consum. Això dels programes de ràdio d'esports tan tard, tot i que, bueno, les audiències a través de GEM a nivell com a mínim estatal continuen sent altes, jo no sé si va d'una mica de baixa.
4: En parlarem d'això. Per exemple, tu ets el que continues, tot i que en un altre mitjà,
10: sí,
4: abrallant-te a la mitjanit.
10: Sí, de fet, aquesta és la primera temporada des que es van inaugurar els programes d'esports a Catalunya Ràdio, que no hi ha un programa d'esports com a tal diari a Catalunya Ràdio. I és veritat que hem anat veient una evolució, i que si escoltéssim els primers programes del Jordi Turri o del Bernat Soler amb el que hem anat fent nosaltres, doncs evidentment hi ha hagut una evolució i l'accés als personatges és molt diferent i segurament les tertúlies han guanyat pes, però també li hem donat un toc més de show que no pas d'informació, perquè costa molt més trobar la informació. Per tant, també és un format que ha anat evolucionant moltíssim també amb l'evolució mateixa de l'esport, no? I sobretot el futbol, que s'ha anat convertint cada vegada més en un negoci i en un búnquer, i aquest búnquer ens ha obligat també nosaltres a reinventar-nos i a buscar fórmules noves per explicar coses als oients.
7: És molt important això que diu el Francesc, que abans accedien molt millor els personatges. Recordo trucar Ronald Koeman a casa un dia per preguntar-li si volia fer una entrevista, tranquil·lament. Això ara és impossible, impensable, no té res a veure.
6: No, només trucar Ronald Koeman, vull dir, entrevistar l'entrenador del Barça, que era Rijkaard, en aquell moment el vam entrevistar. Vam entrevistar Ronaldinho, que era la figura del Barça d'aquell moment.
7: Li van donar un guardó, un trofeu.
6: Li van donar un trofeu.
10: Nosaltres el podem entrevistar ni ara, que és exfutbolista.
6: I Samuel Eto'o, que era l'altra figura, va venir a l'estudi a les 12 de la nit.
10: Imagina't.
4: En directe. I l'Escobar, qui entrevistava, l'Escobar?
5: A tothom, però és que era una altra època. Jo tinc, quan ho sento parlar, poso molt nerviós. perquè tinc la sensació que tot això ho hem perdut nosaltres. Nosaltres podíem entrevistar un o dos jugadors del Barça, tampoc més, durant la temporada, però havíem fet entrevistes de tot tipus, de todo pelaje, que diuen en castellà, i ara el protagonista està molt lluny. Viatjar amb els equips era una cosa normal i la informació t'arribava pràcticament de primera mà. Ara els equips d'enviats especials van per altres camins, viuen una altra expedició i viuen les coses d'una manera diferent. Això ha canviat molt. Tinc la sensació que és una cosa que hem perdut nosaltres. I l'única cosa que sí que no hem perdut, poder ser perdut una mica de mercat a la nit, com deia abans, però és la personalitat, perquè cada programa, cadascun de nosaltres ha fet el programa a la seva manera. El del Basté no tenia res a veure amb el de Litúrria, ni amb el del Bernat, ni amb el del Francesc, ni amb... Cadascú ha posat la seva espècie. No sé si m'explico bé, no?
4: Però el que és cert, Pere, és que els clubs, o el club, i en aquest cas la matèria prima era el Barça s'ha blindat, i el que deia el Jordi, l'accés ha estat impossible. Tu deies de viatjar amb l'equip. Quants anys fa que els periodistes no viatgen amb l'equip, que era un lloc on es podia fer relacions?
10: Més de 10, no? Més de 10 anys.
11: La veritat és que això és un fenomen, però, que afecta tothom. És a dir, per exemple, jo estava pensant, els inventors de la ràdio esportiva nocturna, que són els espanyols, especialment amb la figura de José María García.
4: És una 25, que pensa que comença amb un espai de mitja horeta.
11: Sí. I per cert, que ara està molt de moda, perquè hem fet una sèrie que una mica recrea aquella batalla de l'època del García de la Morena, i fins i tot hi ha podcasts que en parlen, i s'està posant de moda una mica aquella...
4: I aquí va sortir nosaltres.
11: Sí, però va sortir la versió en català, que va ser la del No diguis a ningú, però seguint segurament aquella estela on hi havia unes personalitats molt marcades dels seus presentadors, García com a gran exemple, però després també una lluita i una batalla i un interès màxim per tenir protagonistes, per tenir els personatges, i per ser el primer en tenir-lo abans que la competència. Però no hi havia tertúlies, no omplíem amb paraules i amb opinions, no, teníem, obríem amb personatges i amb entrevistes cada dia. I
4: Bernat,
11: això,
4: hi ha una diferència, ser el primer o tenir-lo.
11: Sí.
4: I aquí es va diguem, bonificar el tenir-lo, perquè ser el primer, és igual, el teu oient ja t'escoltarà.
11: Sí, això va ser...
4: Per tant, això és veritat que a nivell, diguem, d'imatge era jo el tingui, tu no el tens.
11: Sí, sí. No, i això...
6: Sí, és que més que ser el primer era ser l'únic.
4: Exacte. Home, més d'un havien segrestat,
6: Exacte.
11: Però jo ara, per exemple, si escolto programes de la SER o de la COPE, que són els que, doncs...
4: No hi veus això, ara.
11: No hi ha aquest... És que tampoc poden tenir l'entrenador del... No poden tenir Zidane, no poden tenir...
10: Un cop l'any.
11: Un cop l'any tenen algú perquè tenen molt poder i segurament els hi fan, doncs, els hi aconsegueix una entrevista a Sergio Ramos, però jo penso, avui, si José María García treballés, ho deixaria els dos dies, perquè no podria, no?
8: Però jo no estic d'acord tampoc amb el que deia el Pere, que ens ho hem deixat perdre nosaltres, això. Vull dir, jo crec que ens han anat tancant també, cada vegada hi ha hagut més mitjans, més gent que ha demanat, i els clubs s'han tancat, i sobretot en el cas del Barça. I llavors els jugadors tenen els seus canals, els seus mitjans, i prefereixen fer un Twitch amb un gamer o un streamer i parlar allà i explicar el que vulguin, que no passa, diríem, amb els mitjans que podem dir-nos els més convencionals. Quan vaig entrar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i durant uns anys hi havia, i encara hi és, existeix, hi havia com una agenda, diríem, a l'Outlook, al correu, al mail, una agenda que compartíem tota la redacció, i allà hi havia tots els telèfons. I encara ara, fem alguna consulta d'algun telèfon que és bo.
10: Sí, molts ja no tenen ni el 9-3 d'abans.
8: Sí, però això eren
4: dèries de fa 30 anys.
8: Sí, però allà hi havia... Allò era una mina, perquè allà estaven tots els telèfons i jo ara ho vaig mirant i després...
11: El que passa que avui en dia tenir un telèfon ja no significa res, entre altres coses. No l'agafa, No m'ha mirat...
4: Has d'enviar un WhatsApp abans.
8: Però hi havia els telèfons a casa, vull dir que tot era molt diferent.
10: Núñez casa, Núñez dona, Núñez piscina, tenies tots els telèfons.
4: Hi ha una obligació de cada any renovar-lo.
10: Hi havia una setmana que s'obligava algú a... Tu te'n dediques al futbol i anar actualitzant els telèfons. Això encara ho havia fet.
7: I tant.
4: Però això, a la llarga, veus, algú encara se'n recorda i probablement algun telèfon d'aquests encara ha tingut alguna utilitat.
10: No, no, aquest any hem fet servir telèfons per localitzar...
8: T'asseguro que sí.
10: Per localitzar, diguem, personatges més vintage, potser, però ens ha servit, i tant. Sí, és útil.
9: Bon dia, són les 7 del matí.
12: Bon dia, són les 8.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
14: No toquis el dial, que tu cus dit.
15: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
16: Swing Flash.
3: La Maroteca de la Ràdio.
0: Aquí teníem aquest fantàstic programa que segueix també actiu de tant en tant en el seu podcast de Catalunya Ràdio, Dies de Ràdio, amb Santi Carreras, presentador i conductor d'aquest fantàstic espai del qual us hem anat extraient alguns continguts que ens han semblat de qualitat, com aquesta conversa entre Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga. Anem a fer una mica de comentari de tot plegat perquè em sembla molt, molt destacat, no? De fet, ja hem parlat alguna ocasió aquí a la Maroteca d'aquesta qüestió dels programes esportius nocturns d'última hora que ja han anat caient i, com bé es deia en aquest Dies de Ràdio, és una cosa que ha passat a la història perquè ja no és el mateix abans tenir el protagonista en directe a la ràdio que no pas ara, que potser la gent és molt més inaccessible. Abans era tot més com una família, no? Anaven els periodistes a tot arreu amb els protagonistes esportius, bé sigui en un hotel, a l'avió, a peu de camp, i això cada vegada ha anat a menys. És a dir, potser els propis jugadors i tècnics s'han convertit pràcticament en periodistes, filtrant, entre cometes, o publicant en xarxes exactament només allò que volen, no?
1: Sí, s'ha perdut aquesta proximitat. Fixa't el que deien, eh? Tenien un outlook amb la gent, amb tots els telèfons, els de casa, la mare, el germà. Clar, era molt més casolà, molt més accessible, però això ha canviat a tots els nivells. No sé si únicament en el món de l'esport, però si ens centrem en l'esport, ha canviat en tots els esports, no només en el futbol. En aquest cas, ara estem parlant d'això, però ha passat en altres llocs, eh? En altres esports en què abans els periodistes eren molt més pròxims en el jugador, no? En l'esportista, i viceversa. I ara, doncs no. El que expliquen ells, mira, només començar ja l'entrevista parlant del Jordi Basté, que crec que aquí faltava, no?
0: Per sí, una llàstima que no hi fos, aquí.
1: Sí, el seu punt de vista, no? Des del no ho diguis a ningú, que deien això, que era un programa nocturn que competia amb el de la Morena i amb el José María García. Es robaven els convidats. Sí, és així. Sobretot entre la Morena i el García. A veure qui el tenia abans, a veure qui entrava abans. Hi ha una sèrie de ficció a Movistar Plus, no? que precisament recrea una mica, tot i que diuen que realment no és una biopic, per dir-ho de manera, sinó que simplement és una ficció, però vaja, que recorda evidentment aquests dos personatges, no? El de la Morena i el García, doncs com es prenien i com funcionava aquell periodisme esportiu, no? És com si la visceralitat que a vegades té el futbol, o que sempre ha tingut el futbol, aquesta passió, era totalment traslladada també a la ràdio.
0: Sí, era com un reflexe del que passava, sí. No? Jo suposo que també les coses s'han traslladat al terreny, com bé s'enfocava també en aquest Dies de Ràdio, de les tertúlies. És a dir, les opinions es traslladen no dels seus protagonistes, sinó en algunes persones que s'identifiquen en aquests protagonistes i que donen la seva versió dels fets en tertúlies. I això passa en molts tipus de programes, no solament esportius. Per exemple, la tarda de Catalunya Ràdio, que heredava o va heredar en el seu moment la tertúlia del Catalunya Migdia, ja s'ha instaurat que una tertúlia a les 3 de la tarda, com feia també en el seu moment en Xavier Grasset, doncs ja s'ha quedat instaurat. I aleshores ja no és una tertúlia com en el cas del Món s'acaba, per exemple, una mica més reflexiva, sinó que ja ve a ser una tertúlia del dia a dia de l'actualitat, que ve a ser una lectura nova de les notícies que s'han acabat d'escoltar, no? Jo crec que és una mica l'estil que s'ha imposat en els darrers anys, no?
1: Sí, tertúlies matinals, com la que tenim a RAC1, el món a RAC1, tu parlaves del Xavier Grasset, no? Del Món s'acaba, el Cafè de la República, aquest tipus de tertúlies, no? S'ha perdut, bueno, tot evoluciona, sí, suposo que sí. Jo encara recordo la mítica tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb els tres tenors, que així els hi deien, no? Que tu també eres un gran fan, amb el Lluís Foix, amb el Josep Sanuí i amb el Pere Portavella.
0: Sí, a més, uns tertulians que en el temps seguien, és a dir, que tu els podies escoltar l'any 92 i l'any 98 seguien estant a la mateixa hora, al mateix dia, en antena, parlant més o menys els mateixos temes o els que toquessin, no? Però no eren uns tertulians de guàrdia a l'ús, sinó que realment deixaven empremta i eren capaços de posar una firma al final de les seves intervencions totalment personal, no?
1: Era brutal. Deixaven empremta, podien parlar del que fos, però és que era gent molt culta, que no dic que els ara no ho siguin, eh? Però sobretot era el seu punt de vista peculiar, i això és el que jo crec que distingeix, no? Com veus les coses, no?
0: Això sí, dit tot amb respecte, també, això és molt important, perquè també sí. Estem acostumats a les tertúlies entre cometes, sí. Estil més madrileny, no? Que això a la tele encara s'ha vist molt més, que són agressives, faltones, sí. Buscant sempre, diguem, la reacció negativa del contrari, allò de em pixo a sobre teu en directe i a veure com ets capaç de contestar-me, no? I sí. Això, evidentment, és una altra història, no?
1: És una altra història. No té res a veure. En el cas d'ells era això, i en el cas de molts tertulians era això, però sobretot el que vull destacar és que, clar, un tertulià el que fa és opinar i tu, al final, t'acaba agradant més o menys si veus que la teva opinió coincideix amb la d'ell. T'identifiques més o menys en dir, ah, doncs m'agraden aquests perquè, clar, pensen com jo, no? Pensen com jo o quan expliquen a algú me'n dono compte de que sí, que jo també hi estic d'acord, que potser no hi havia caigut. Més o menys va per aquí, crec jo.
0: Sí, però també si, diguem, el que té una visió molt diferent de la teva ho explica d'una forma clara, respectuosa i fonamentada, doncs també tens una altra visió que permet no contestar visceralment com faria jo mateix, per exemple, en una tertúlia de la COPE. Que jo en el seu moment, sí. Ja ho hem parlat aquí en el programa també, el meu pare escoltava aquestes tertúlies pràcticament impassible, tant deia algun renec, però diguem que estava bastant allò xupant la informació per saber al contrari com actua i què diu de tu, no? Però jo no podia suportar, jo pensava, és que no puc escoltar això, és que m'enerva. Aleshores, si tens un tertulià que no pensa com tu, està a les antípodes, però és capaç de transmetre't alguna idea i tu poder-la reflexionar, per molt que no hi combreguis, doncs crec que és la gràcia, no?
1: Sí, aquí sí que és la gràcia. Jo en aquest cas ho expressava des del punt de vista de l'oient, quan tu t'acabes enganxant o no a una tertúlia en funció del que parlen o de les idees que plantegen, però que, evidentment, sí que em resulta interessant sentir parts oposades, però sempre i quan s'expressin amb els continguts que tu estàs dient, no? Perquè també és enriquidor. Dius, val, doncs vinga, vull sentir la part contrària, com ho defen, però d'una manera coherent, lògica, i sense, sobretot, faltar el respecte, no? Això que dius tu, a mi m'ha passat també, doncs, amb altres programes, no? Tots coneixem una cadena de televisió, també, d'àmbit estatal, doncs, que quan sents les tertúlies que hi ha allà parlant sobre el nostre territori, per exemple, doncs, home, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, això és una altra pel·lícula. Bé, amigues, amics oients, estem arribant al final del programa d'avui, d'aquest Hemeroteca, que ha sigut un plaer compartir amb Jordi Casellas i un servidor en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. Recordem les nostres vies de contacte, Jordi?
1: Sí, a l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com.
0: I també teniu el WhatsApp al 689 10 74 83, 689 10 74 83. Aquí ens podeu enviar qualsevol missatge de veu o qualsevol missatge de text sobre el tema que vulgueu, si voleu proposar que parlem d'algun tema en concret o si teniu alguna gravació de ràdio que ens vulgueu compartir, que sigui antiga. I marxarem amb el senyor Buigas, suposo que el reconeixeràs, home. Aquest personatge que ja n'hem parlat i que ens fa somriure sempre, des de ja fa força anys, al versió RAC1. Als seus inicis hi havia una secció que es deia El bar de baix, així és com va començar el senyor Buigas en el versió. Doncs anem a escoltar un exemple d'aquest bar de baix, aquest espai que simulava que el senyor Buigas estava en el seu bar i s'hi connectaven a distància, tot i que en realitat, òbviament, estava dins de l'estudi. Doncs amb ell marxem, amb ells, vaja, amb el versió, i ens emplacem a la propera Hemeroteca. Gràcies, Jordi, fins aviat.
1: Fins aviat, que vagi bé.
12: Hola, Hola a tothom, què tal, com esteu? Soc el senyor Buigues, l'amic de l'oient. Què tal? És la meva secció, que s'estrena ara. Benvinguts.
16: A veure si aquesta té una mica més... Si aquesta és més reixida que la de fa unes setmanes,
12: eh?
16: Està bé, va estar tan bé que ja no l'hem repetit. A veure si aquesta segona secció té més... No passa res. Almenys vostè té la voluntat de repetir. En canvi d'altres, han vingut, han fet una secció i no han tornat mai més. És més, no n'he sabut mai més res de segons
17: qui.
16: És viu, i tant. I fa teatre i fa moltes coses.
12: Però no vingut mai més.
16: Mai més.
12: Sempre em tindràs aquí, no et preocupis.
16: Hi ha gent que és curiós que...
17: Sempre aquí.
16: No, que és una cosa que és d'agrair, que almenys vostè sempre dona la cara.
17: Sí. El cop vas anunciar, no va arribar a fer ni una anunció.
16: Sí, vull dir, ja de tot, ja de tot.
12: Jo aquí, crec que vagi bé o malament, és igual. S'ha de continuar i amb força i tal. L'amic de l'oient, eh? Els meus amics, que són amics de meus, que són amics de l'amic de l'oient, en aquest cas, saps?
16: Ara ja veig que comença a enredar una mica.
12: Són amics de l'amic de l'oient. Anem a escoltar comentaris de la gent, de la xarxa, perquè vosaltres no contesteu a ningú, no mireu res.
17: Ara.
12: Després sieu totalment als oients.
8: Això és mentida, eh? És així.
12: Jo estic aquí per això, per defensar-ho. Per exemple, anem a llegir el primer comentari dels nostres estimats oients. El primer és un comentari que ha posat al Twitter, un amic que es diu Josep Vico. És sobre el comentari del Clapés, que va dir que faltaven frases del Rambo.
16: Perquè sempre posem les mateixes.
18: Ara tenim mucho material, gràcies a los oyentes.
12: Exacte, aquí ell ha posat una frase que està molt bé. Atenció a aquesta frase, fixeu-se, perquè...
16: Per aquí.
12: D'aquest, del Josep Vico, sobre el Rambo. Este hombre excepcional, con las armas de fuego, con cuchillo, con sus propias manos, un hombre capacitado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de la tierra y comer cosas que harían vomitar a una cabra. Seria la frase que ell ha posat, que, si us fixeu, em defineixen a mi. Sóc jo. Us heu fixat en això? Que sóc jo? Un home excepcional, això.
16: Sí, home, que sóc jo. No sabia que tingués aquesta condició amb les armes de foc.
12: Bueno, els fogons, que són perillosos de collons, poden explotar a qualsevol moment. Cuchillo de cuina i tal. Sus pròpies manos, perquè acabo menjant amb les mans i faig tot amb les mans. Hombre capacitado para ignorar el dolor. Que jo, la meva ignorància és tan gran que ignoro fins i tot el dolor.
17: Sí.
12: Jo no tinc dolor, perquè l'ignoro, de la ignorància que tinc.
17: Fota'm
12: una hòstia, No he notat res, perquè ho ignoro, la ignorància que tinc. És que és curiós, eh? Ara és millor no saber, saps? Com que no sé què és el dolor, doncs... Mira,
17: fota-li. Un altre, va.
16: Sembla ara mateix un boxejador que els hi foten fins al carrer. Estan allà.
12: Vinga, ignorant. Hi van gent amb carrera a fer boxa? No, perquè coneixen el dolor. Bueno, tenen la sabidoria aquesta. Puedo vivir de la tierra y como cosas querían vomitar una cabra. Això ja, vull dir, això...
16: És la seva cuina, és la cuina.
12: És la definició de la cuina que ho acaba.
19: Mira, solo hay una palabra que le defina a usted.
12: ¿Eh?
19: Solo hay una palabra. Payaso. Next.
12: Bueno... quant temps tinc, nano?
16: No, faci. Hem quedat una mica descol·locats amb el comentari de l'Havana, que no sé, venia Tom.
12: Està enrabiat, avui...
16: Avui què passa? No s'ha relaxat l'Havana com s'hauria de relaxar?
19: Bueno, porque pasan cosas que no las voy a comentar, porque ahora no es el momento de comentar este tipo de cosas.
16: Vale.
19: Pero están pasando cosas...
16: ¿Pero tipo qué?
19: Pues en el equipo. Con los compañeros.
16: Però d'aquí, del programa.
19: Estan passant moltes coses, cariño.
16: Ah, sí?
19: Claro.
16: Pues no m'entereu jo de què estan passant.
19: Lo que pasa es que no lo ve, pero ya...
16: No, yo no lo veo.
19: Ya te darás cuenta, ya.
8: Pero quan ha passat...
19: Aquí mucho buen rollo, mucho jicicatón, todos riéndonos. Y luego...
17: No lo expliques.
8: Però quan ha passat? Què ha passat?
19: Bueno, pues nada, a veces vas a... Miradas.
8: ¿Miradas?
19: Y no es lo que... Es como te dicen las cosas a una persona... De la
17: mesa.
16: Però de l'equip del versió o de l'equip de la ràdio?
19: De la ràdio en general i de l'equip de versió.
8: Però digues, què ha passat?
19: Bueno, ya... Qui no quiere ver, qui no lo...
16: Claro. Bueno, tornem als oients. Tornem als oients. Aquesta noia tampoc ha vingut fina. No sé què li passa, que no té el dia.
12: Sí, està bé, no està bé. Suposo que també, comparat amb mi, tot sembla baix, també. Quan parlo jo, tothom queda baix.
20: Sí, home, clar.
12: Ho has d'acceptar. Bueno, comentari sobre la notícia del Romeva, que va dir que en 48 hores es veu que, bueno, declarava la independència i tal. El Sergio Baquer La Cueva diu, al Facebook, diu això, diu, hòstia, no em donareu temps ni de recollir. No em donareu temps ni de recollir, diu.
20: De recollir què?
12: I jo, bueno, perquè hem de recollir les coses, perquè clar, si ja passem d'un país a l'altre, has de recollir la maleta o el que sigui, saps què vull dir?
20: Has de fer la maleta, sí. No fer el canvi.
12: Exacte, home, no sé, ella diu això perquè fa com una gràcia, i jo l'he contestat, l'he posat, mireu que l'he posat, l'he posat, recollir què, si ens ho han fotut tot, ja.
20: Jo l'he posat, eh?
12: Jo l'he posat amb ell.
20: El senyor Wiggins és d'una intel·ligència que et traspassa. Et traspasses, tu. Si vols, no hi ets aquí.
21: Si vols que arregui més, digue-m'ho. Si vols que arregui més fort, digue-m'ho.
16: Bueno, li queda algun altre comentari, perquè...
12: Bueno, és que ara hi ha una subsecció que,
16: vale, clar,
12: venga, la subsecció que serien els millors moments de la versió de la setmana passada, que coincideixen exactament amb els meus comentaris.
16: És curiós.
12: Per tant, anem a fer els comentaris dels meus comentaris, que seria la secció més egocèntrica de la història de la ràdio, que anem a comentar-me a mi mateix. L'altre dia vaig comentar una cosa, estàvem parlant dels tractors aquests que anirien a...
16: Bueno, que han vingut avui, amigos.
12: Exacte, van els tractors i tal, i jo vaig fer aquest comentari.
16: Però, escolta, quantes tractors, aquestes màquines recol·lectores segadores, saps aquestes segadores tan grosses? Serien els nous segadors, els segadors del segle XXI.
20: Molt bé,
12: Va estar molt bé, com a comentarista del meu comentari.
16: Té més ego que Cristiano Ronaldo, o sigui, posar-se a un document que vostè ha comentat.
12: Com a comentarista del meu comentari, he de dir que està molt bé, que està, era el moment
20: dur. No, això és
12: insultant. Els segadors, després la relació... Però atenció, perquè després ve això. Atenció.
16: Crec que potser haurien de mobilitzar-se ja el mateix divendres, que és quan, en principi, la Fiscalia ha donat ordres als Mossos perquè controlin i precintin les escoles.
20: No anem bé de calendari, perquè això és la vetlla. Ells hi van dissabte...
16: Doncs dissabte ja van tard.
12: Bueno, si van dissabte, que agafin les epicionadores. Saps què vull dir? Que ja ha anat a les epicionadores. Ja. Si el comentari ja es veu... Però clar, com que hi ha molta enveja en aquest programa, perquè hi ha molta enveja, això és el mal de l'ésser humà,
20: sí.
12: I sempre hi ha algú que va a tocar els nassos.
19: Un moment,
12: per favor, com escoltar-ho?
16: L'epicionadora és una màquina pagesa?
20: Ells anirien de divendres a dissabte.
16: Però no és pagès.
12: No és pagès. Però el senyor Marcelí ha anat a tocar els collons. L'epicionadora no és pagès. Es veu que li he fet ràbia que jo digués això. Però, atenció, perquè jo...
16: Bueno, ho fan servir per fer salsa de tomàquet. Collons de tomàquets. Després, per fer la salsa.
21: Aquí vaig riure, però ara he sentit una altra vegada... És una merda. És una merda, però una merda grossa, eh?
12: Bueno.
21: No m'ha agradat.
16: Anem a...
12: Sembla que bé farem com més comentaris sobre això de les cultes.
16: Sí. Això és interessant.
22: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Vins i teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castell Vilar, de cafè, i el Dani, ai, l'Òscar, perdona, Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vint va, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de lo habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. Mm. No.
0: No.
2: No, però, d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Uh-huh. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle, del que és el cicle complet del cafè.
0: Uh-huh. Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
1: Sí, comercial i d'administració.
0: Uh-huh. I però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, pues més producció que acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, sí. I com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres, perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és... Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya. Sí. És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció.
0: Doncs...
2: Sí, actualment només parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs sí. També és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No és lletera.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit? Que
2: sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar. Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: I també teniu nabius, dieu, també.
2: Sí, sí. A més, Castellvilar és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius. I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, o d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
1: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
1: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però... Sí, sí.
2: Sí, sí, sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i tres o quatre més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim dos aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts, i un Geisha és un 90+, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt, molt, molt
0: de
2: maca.
0: Qualitat.
2: Molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... Heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit, té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I aquest, això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè, pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona, pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer.
2: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Doncs pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, es vam recollir tots, es vam provar.

0: comercialitzar, sí, totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
1: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Per posar, nosaltres sempre posem l'exemple Finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, com un producte de luxe, totalment. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
1: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar tres línies d'elaboració diferents. Un és rentat, l'altre és natural i l'altre és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc, etc. És molt ample.
2: I llavors preparat un filtre.
1: Sí.
0: I tot això ho feu vosaltres allà on esteu? No hi ha...
1: La idea és bueno, tal com que el que han tingut han sigut partidetes molt petites, però a mesura que les plantes vagin donant més producte, més fruit, evidentment que prepararem totes aquestes diferents steps, no? Fases, a la mateixa finca, i allà s'elaborarà tot.
0: I viviu a prop o viviu a la finca? Allà.
1: A la mateixa finca.
0: Viviu on treballeu i tot és...
1: Un projecte així, vivint fora de la finca, és impossible dur-lo a terme. Perquè passen moltes coses durant la nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses naturals del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No? Per tant, has de ser-hi. De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà mateix visquen.
0: Sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat, i és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
0: Sí, totalment. I feu visites, entenc, no? O...
4: Sí.
0: I com funciona això?
4: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte,

0: perquè entra en la part de divulgació del cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
1: Clar.
0: I sí, a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
1: I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
0: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilar.com i preparem unes visites fantàstiques.
1: I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir? I...
0: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
1: Clar, perquè pot ser un team building, coses d'aquestes, no?
0: N'estem fent.
1: És un producte molt original.
0: Tall, llavors adaptem la visita al grup. Per no és el mateix un grup de 90 persones que un grup de 20 o uns amics que són 6.
1: Clar. Mira. Però teniu un espai adaptat per, per visita?
0: Sí, tenim un showroom, però el maco és... de tota la visita, la diversitat que hi ha, perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal de tot el projecte, és evident.
1: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
2: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar i puguis donar el teu criteri al respecte.
1: Ostres, quina passada! Ho faig ara?
2: Sí, home!
1: Ostres, quina... Oh, és molt especial, això.
2: Molt especial, sí.
1: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
2: Te'l fiques a la boca, el mastegues...
1: Tot sencer?
2: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva anàlisi.
1: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
2: Veritat?
1: És quasi com... Uf. Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar?
2: Això...
1: No.
2: Això són les llavors. Que hi ha a l'interior.
1: Moltes gràcies, em fa molta il·lusió, és com una passada això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
2: Però
1: a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
2: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
1: Sí, sí. I ho té tot, això.
2: Ho té tot.
1: Moltes gràcies, de debò, que m'ha fet molta il·lusió. No m'havia fet mai, això.
2: Pues això ho podeu experimentar si veniu a Finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
0: A descobrir-lo.
1: Sí, i tant. Jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l, i més ara que hem parlat i hem... ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bean to Bar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau. Que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bean to Bar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des de que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: I llavors, d'on venen? D'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: I l'associació Bean to Bar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja. I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bean to Bar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants del cacau i de la xocolata, que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bean to Bar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bean to Bar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria, del Club de Xocolata a València. I, de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bean to Bar. Van començar siguent molt poquetes persones, i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres, d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació o de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cull tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però, de fet, prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, del mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits, i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitzen no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països, deu ser completament il·legal això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte, si arribés aquí, i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que, degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, pues seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata. Perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de, diguem-ne, de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80% fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, pues tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potassi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantitzar una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat, el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no? I fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no? O la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata, mirant el percentatge, és com comprar una ampolla de vi, mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé, i sempre, pues, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu amb restauració, per exemple, amb restaurants i tal? Teniu producte?
1: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar, i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: Cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però, clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata,
0: i no
1: hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses, saps? Tota una informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, pues, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, pues, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva, i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però créixer sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí, i tant la història, difusió, tractament, és exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Si, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Uh-huh. Val, doncs si voleu trobar aquestes experiències no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, sol, 100%, sí.
0: I tu? Igual. Tampoc tens una varietat que diguis aquesta és la meva.
3: No, perquè és un conjunt.
0: Molt bé, molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents. No tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Mm-hmm. Sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores, crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust encara tinc el gust.
3: Sí.
0: I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però o sigui que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o que sigui, doncs, potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs, ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no

0: jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs, tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
1: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre pacients, va ser molt evident.
0: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més havia anat de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó doncs de mitjana 42 dies, de mitjana. En alguns pacients doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub has de ser capaç de tornar a respirar i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a l'UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
1: Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
0: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc. És a dir, que vam reconvertir doncs els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, La general té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
1: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
0: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, dic, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
1: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
0: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'abstén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
1: Sí.
0: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
1: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
0: Li agraeixo, eh?
1: No, li agraeixo. Jo no el tenia gens present.
0: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què es tenia, perquè tu no hi penses, en això. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai, no? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
1: I tant.
0: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com els que comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que doncs, estiguis ben informat. Per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també en aquesta informació és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per... No, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim i a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim doncs, a també doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. i m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michel Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé. Contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front i el sector primari, etc. Tot això no està passant, no està arribant i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sabria ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement. És molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens la trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors, que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976, al Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on, a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura, doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar, aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit, les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninf. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però, a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i, per tant, demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
2: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
2: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portablau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs, creiem que que és el moment, no, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no, i poder debatre i poder, doncs, també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no, i intentem, doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també, doncs, perquè com també deies, no, el festival és un festival que des de la percepció dels que el fem, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes sí. transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, per nosaltres... Ostres, perdona. Per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria... al festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que en la mesura del possible, doncs, a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
2: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
3: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
2: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
3: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera, i per tant sempre dintre del nostre festival, doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats, o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Dívori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gader, el Manu Guix, la Clara Pella, tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmica, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
2: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
3: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no?, que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no?, com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
2: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
3: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no?, i diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys, ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs és una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
2: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
2: Un plaer. Fins aviat.
3: Igualment, fins una altra.
2: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
2: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
5: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el pla d'habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 5:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem al Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 20 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a conèixer algunes de les grans dones compositòries que la història ha oblidat amb el divulgador musical Lluís Cabal. I afegirem una dosi de política amb l'entrevista a Jordi Puigneró, regidor de Junts i tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un pulsim d'economia. De la mà de Wise People coneixerem dos casos d'èxit en la recerca de treball sènior. I afegirem una mica de gastronomia per conèixer el Xivarri, un restaurant que fa més de 5 anys que ofereix gastronomia de proximitat a la plaça Sant Pere, de la mà dels amics Alberto Ximeno i Àlex Barrio, l'un a la sala i l'altre a la cuina. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà del peix blau, de les seves propietats i de quines són les espècies més capturades i més venudes. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessen pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina i dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
6: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
5: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
7: Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Doncs, com cada dimecres, el que farem és parlar de política. En aquest cas, en aquesta carpeta, avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals. I hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida ja jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé, tenint en compte la situació que ens vam trobar i que vam heredar, que sobretot per l'aspecte econòmic, com tothom sabrà, doncs aquest ajuntament estava amb intervenció tècnica econòmica per part de la Generalitat, amb un dèficit molt important, i per tant la prioritat del govern ha sigut reconduir la situació econòmica, perquè sense unes finances sanejades és molt difícil fer política. I per tant aquesta ha sigut la primera prioritat. I evidentment hem fet aquella cosa tan extraordinària, que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys, la Generalitat ara, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Un. Valldoreix no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldoreix, tripartit de Valldoreix, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important, és la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin, i per tant crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar doncs d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
0: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
1: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot, d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans projectes de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
0: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
1: A veure, si hem de fer cas a l'observatori sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que és generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I, per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema d'habitatge en una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, eh? I per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, eh? Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això, de fet, l'Observatori ja ho reflecteix així. Eh? Per tant, el principal problema és... no és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir per al teu municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quanta més gent vol venir a viure aquí, doncs, evidentment, està disposada doncs, a poder... en fi, a més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt... que el país no està preparat per rebre tanta gent en tan poc temps. Ni a nivell d'habitatge, ni a nivell d'infraestructures, ni a nivell de mobilitat. I, per tant, les coses s'han de poder planificar. I per això és tan important, no, en aquest sentit, poder planificar amb temps. I crec que si haguéssim de dir, evidentment, el tema de l'habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, no? En canvi, hi ha altres temes que la gent està molt tranquil·la. Amb la seguretat, per exemple, la gent se sent segura a Sant Cugat, la gent està molt contenta amb el model de ciutat, un model de ciutat amable, amb zones verdes, en fi, amb molta activitat cultural al carrer, una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
0: Dins d'aquest problema...
1: Una ciutat neta, també, crec.
0: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, amb Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
1: A veure, no vull... o sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, no ho dic amb desmèrit de Promusa, O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre l'habitatge és tan forta que calen... o sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot, però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I, per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt... en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
0: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
1: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és... la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que va sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens en el pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens divideix també diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Aquest és, el, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, o les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat, que ho diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també doncs, en fi, fer-ne ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius, si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania doncs, que li agrada practicar l'esport i que i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són Sant Cugat. Fins ara era el, per dir-ho així, del germanet petit de la comarca, no?, com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no?, Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però, en canvi, s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no?, que Sabadell o Terrassa, des d'una perspectiva econòmica, amb nombre d'empreses, empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però, en canvi, no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca a una ciutat de 100.000 habitants. Hi ha una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, i per tant això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir, perquè ja som la dotzena ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, en fi, en un lloc amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagi determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
0: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i haver-hi la reunió. És cert.
1: Sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs, aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres... vam fer una aposta al passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim nous regidors, ens sentim doncs, amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys i, evidentment, la nostra idea és poder treballar el nostre projecte i, evidentment, escoltarem a tothom, però mirarem, evidentment, pel projecte de Junts, que representa Junts en el seu sentit.
0: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar?
1: És que és molt diferent, perquè Manresa... Allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen dos regidors. Aquí no n'hi ha cap, no en tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però que no és el cas de Sant Cugat. Nosaltres insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs, algú del que... En fi, pot ser anar més enllà d'això.
0: De moment, més enllà d'això, no hi ha res.
1: Res de res.
0: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
1: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit i, per tant, el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per bueno, algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir dir, en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
0: El tema d'aliança que es presenti les eleccions aquí al 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet molt...
1: Era la realitat?
0: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
1: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero, sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi cal que em busqui la paraula, és igual. Si no és un coladero, doncs serà una altra expressió. Però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes. I si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera, òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc., com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. No, jo no, escolta, jo no, jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP passant mandat per... En fi, ells diuen que ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs, se'ls va posar de baixa no sé qui. Ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, se la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No se n'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bueno, i com ho saben, això? Tenen un estudi? O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc? Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar. Però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar-hi i posar ordre en aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró, igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la gent, la ciutadania, ho valori.
0: Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
1: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt... En fi, que no és... no és comparable amb el que vam viure a l'agost passat, que, evidentment, doncs, vam estar alerta i els vam poder detectar i, per tant, doncs, en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja, a darrere d'això, hi ha màfies, tenim algunes anècdotes en aquests casos de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que imagino que acabaven d'arribar al país, i com que no se'n van sortir, la mateixa persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronarem en un altre municipi.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de
1: donar... Ho dic sí. També perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
0: Habitual.
1: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi patirà aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra de que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular. Devem ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagi 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs diu Sant Cugat, i per tant els municipis on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
1: Sí.
0: Ara mateix hi ha alguna novetat al respecte?
1: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, de qui depèn aquest servei, perquè és seu, que jo sàpiga que els ajuntaments no expedim DNIs, la Generalitat tampoc. Home, potser si ens ho plantegessin, ja allò de... Si ho podríem, en fi, suposo que no tindríem cap problema en fer-ho, no? I hauríem de deixar d'escoltar allò de què ponen tu DNI, no? Però, malauradament, és una competència de l'Estat. Llavors, és un servei que presta l'Estat. Llavors, el primer que s'ha de fer responsable de per què a Sant Cugat no hi ha oficina de DNIs no és a l'Ajuntament. És que em sembla de calaix. O sigui, llavors, trobo molt injustes, en fi, a més, molt irresponsables, algunes declaracions per part d'alguna regidora, senadora d'aquest Ajuntament, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou o de no fer res o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria del DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar la sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens el vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixava del Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat en ple mes d'agost. I, per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del Gobierno. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
0: Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
1: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors, i a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hem ofert a la comissaria.
0: I no han volgut.
1: O no els encaixen per ubicació, o no els encaixen pel preu, o no els encaixen, doncs bé, per raons tècniques, que això, però a partir d'aquí... Nosaltres el que no farem és... igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una, trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania. Jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, mira, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, han de sortir d'algun lloc.
0: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot al preu de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadametller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
1: Sí, dos coses diferents. Sí, Can Camps són terrenys públics que són de la Generalitat, que és incassol, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc., doncs se'ls va traslladar de dir, escolti, miri, aquí a Can Camps vostès tenen uns terrenys. Quin millor... ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Té una altra qualificació, però bueno, si la Generalitat volgués, i per tant ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge, però pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte, però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí fer una proposta quan el president de la Generalitat demana als ajuntaments, escolteu, que hem de tots col·laborar i hem de remar a favor de l'habitatge, doncs Sant Cugat obeeix, no?, i diu, escolta, som conscients que aquest és un problema real, doncs miri, vostès tenen aquí tot unes pastilles molt importants a Can Camps per fer habitatge social amb unes determinades condicions, perquè evidentment són diferents que les condicions del mercat dels que són terreny de privats, perquè allò és de la pròpia Generalitat, per fer doncs una... Això, ja està, i això és el que se'ls ha dit. Mm-hmm. Si la Generalitat no vol entomar aquest guà, doncs ja ho explicaran. Llavors, potser serà és que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges. Ho dubto, però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi hem posat gaire interès, la veritat.
0: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
1: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema, a veure, tornem a estar al mateix,
0: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
1: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta. financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola, doncs, és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas, a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos i, evidentment, en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar... O sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe. I això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, Tilla, Sant Cugat, de deslleial, en aquest sentit, i no, escolti, potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, en fi, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit, Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides, o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals, on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui titllar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola amb Bellaterra.
2: I quin timing
1: penses? El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta. Això és el que diuen perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
2: Li volia preguntar per Torrenegre, per la Masia. S'han definit alguns usos o encara no?
1: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que perquè allò, en fi, la Masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit. I, evidentment, el que ens agradaria a nosaltres és, evidentment, poder trobar... L'ideal per Torrenegre és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna institució que volgués, en fi, compartidament amb l'Ajuntament, o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar... no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no?, en aquest sentit. I, per tant, també és un dels temes que hem de plantejar, no? Si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els donarem usos públics de totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final, l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-nos, no, això ha de ser de l'Ajuntament i ha de donar el servei només a l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. potser l'Ajuntament no pot.
2: No heu rebut cap petició, no?
1: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no dir res més perquè no hi ha res encara.
2: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
1: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments i, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i, a més, en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic, i, per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
2: per tant, aniràs a llistes a proper mandat?
1: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de l'alcalde.
2: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
1: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes...
2: S'ha parlat a més d'aquest tema?
1: No hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta, en fi, aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixeixen els ciutadans, i el que volem és que evidentment Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que hem fet, que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general la mitjana doncs, duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis, i ja estem tot just ara, en portem 3, per tant, aquest és el nostre desig i veurem doncs, què diu la ciutadania d'aquí un any.
2: Molt bé, signes nou regidors ràpidament?
1: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però, escolta, mai se sap. El nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix i ja veurem què diuen evidentment, doncs, els resultats de les urnes.
2: Molt bé,
1: volem, el que sí que volem, ens agradaria poder tenir, és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
2: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat i, evidentment, doncs, veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
1: Molt bé, a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien part dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sol. L'anunci, però, ha quedat en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per a una segona fase mentre es concentren esforços en Can Ametller, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat i recentment ampliat fins als 5.500 habitatges, un 60% dels quals protegits. Les professionals de les llars d'infants estan cridades a fer vaga aquest dimecres. Educadores de les escoles bressol municipals La Mimosa, Cavallfort i Montserrat, de Sant Cugat, denuncien que encara se les veu sobretot com un servei de conciliació familiar i alerten de ràtios elevades, manca de recursos i grans desigualtats entre municipis. Les mestres asseguren que els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels infants i lamenten que, malgrat el consens científic sobre la importància d'aquesta etapa, el 0-3 continuï tenint un paper secundari dins del sistema educatiu. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins del sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. I en surt aquest matí de dimarts a l'avinguda de Rius i Taulet, un arbre de grans dimensions, ha caigut enmig de la via ferint de forma lleu l'ocupant d'un vehicle que hi ha xocat. Els fets s'han produït a 6:45 del matí. L'actuació, que ha comptat amb dues dotacions de bombers, ha comportat el tall de la via per part de la policia local, que ha desviat el trànsit per després habilitar el carril de baixada. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades volem conèixer dues històries de superació i èxit en la recerca de feina sènior. Ho farem amb Wise People Sant Cugat, una entitat que acompanya professionals amb experiència en el seu procés de transició laboral. Ens acompanya i torna a repetir, perquè li ha agradat molt l'experiència, amb Francisco Gallardo, que és membre de la Junta de Wise People. Francisco, com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui vens acompanyat per l'Anna, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el Dani, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que són dues persones que van picar la porta de Wise People per dir, em podeu ajudar? I vosaltres estàveu allà precisament per això, no?
1: Sí, nosotros parlaré en castellà. Nosotros lo que hacemos es ayudar a personas mayores de 45 años, más o menos, a encontrar un nuevo proyecto de trabajo. ¿Vale? Digo más o menos porque también hay personas, alguna menor de 45, y en el entorno del Vallés aproximadamente también. Lo que hacemos es ayudar en todo lo posible a que encuentren opciones, a que su autoestima suba, a que les damos técnicas de cómo hacer, desde lo que es un currículum, entrevistas, formación, talleres. Estamos muy en contacto y asistimos a eventos para senior. Por ejemplo, hoy hay el Ayuntamiento y organiza 50 Plus, que en el que unen a empresas y a candidatos. Allí tenemos nosotros, estamos también nosotros ayudando a la gente. Y bueno, pues el caso de siempre le digo David y es Daniel.
0: Li has canviat el nom al Dani.
1: Sí, porque mi sobrino es David. Y Ana.
3: Ya te consiento.
1: Entonces, son casos de ejemplos de éxito. Hay alguno más que al final no pudo venir, que lo cito, 63 años, necesitaba 6 meses para poder cotizar. Ay, que tengo 63 años, que no me van a querer. Y aplicamos siempre una técnica de, oye, pues vamos a ver qué es lo bueno que tienes que puede ser útil para los demás. Pues resultó que esta señora sabía inglés, francés, alemán, catalán y castellano. Fantástico. Sí, pero es que tengo 63 años y mira, un diamante, aunque tenga 63 años, sigue siendo un diamante.
0: Sí, sí.
1: ¿Dónde podemos ir? Pues bueno, vamos a buscar como agentes cívicos, como trabajo para ayuntamientos, y consiguió encontrar un trabajo a los poquitos meses. Parece imposible, pero son muchas veces los tabús que no nos hacen ver lo que valemos.
0: És veritat, i n'hi ha tants, i en tenim tants, de propis, que ens falta, doncs, això, treure'ns de sobre totes aquestes etiquetes, no? I aquestes por. Francisco, quan aconseguiu que aquestes persones que us han vingut a trobar resolen amb èxit, troben una feina per vosaltres, això és missió completa,
1: fiesta,
0: no?
1: Fiesta, però fiesta parcial. Es decir, encontrar un trabajo no significa que va a ser el trabajo para toda tu vida, pero no significa que vas a pasar el periodo de prueba. Entonces, hay una parte que se llama en inglés onboarding, que es que cuando tú llegas a un sitio, a un barco, tienes que embarcar. Y ahí también ayudamos. Es decir, oye, tienes que mimetizarte con tu puesto de trabajo, no, con la mejor voluntad no puedes pisar cacharros. Y es una parte en la que, bueno, se forman unos vínculos que son emocionalmente muy buenos, muy satisfactorios. Y todos cuando llegamos a casa decimos, mira, ha encontrado trabajo Pepito. Ah, sí, qué bien, qué bien. Forma parte ya de nuestra familia y de nuestra familia Wise. Por cierto, lo de Wise, no sé quién se lo puso, significa sabio en inglés. Se escribe W-I-S-E y para que alguien contacte, pues que busque la web www.sancugat.cat y allí tiene todos los datos de contacto.
0: Que no té res a veure amb gent guai, que també podria ser.
3: No, però acaba sent així.
2: Són guais, guais i guais.
0: Vinga, l'Anna estava confirmant amb el cap tot el que anava explicant al Francisco. Anna, quina ha estat la teva experiència amb Wise People?
2: Per mi ha sigut m'han donat suport. Bueno, jo els dic que són com la meva família laboral. Vale, o sigui, m'han ajudat a trencar pors que tenia. Per exemple, a mi no se'm dona bé anar amb un entorn laboral i explicar qui soc. I ens anava a conferències i tenia la Helena era la meva mentora i em deia, va, Anna, vés a aquesta conferència i parla'ns amb tres persones. No sé, m'ha ajudat a... Jo sóc una persona molt activa i m'ha ajudat a superar pors. I coses que jo pensava que no faria les he fet gràcies a ells.
0: Com què?
2: Pues és això que et comentava. Pues anava a conferències i aleshores en el networking interactuar, pues fes-li preguntes, tingues interès, parlar... No sé, he après molt de gent que treballa en altres sectors, saps? Per exemple, la sostenibilitat, vaig anar a un... feien unes jornades tecnològiques, aleshores veus gent que està treballant en reciclatge... un sector totalment diferent del meu món, però no sé, m'ha obert com una visió diferent, saps? No sé si m'explico bé.
0: Vinga, Francisco. Aquí com el bàsquet, demanem temps.
2: Sí.
1: ¿Puedo contar cómo te conocí?
2: Sí.
1: ¿Sí?
2: No sé, ni soy... A veure. Vale. Ah, claro, vale, sí.
0: És important per entendre...
2: Sí.
1: Sí, sí. En una formación que estábamos haciendo vi que una persona decía, bueno, es que yo voy a talleres, voy a cursos y, jo, me siento fatal. Corrígeme, cuéntalo tú.
2: No, és que em vaig inscriure a un clúster de residus, me'n vaig anar a Tarragona i feien una immersió tecnològica, que això les empreses, els treballadors, els hi paguen la formació. Aleshores, jo vaig enviar un mail perquè jo, per la meva feina, era del clúster Habitat. I són jornades que són molt interessants perquè conviden a tècnics i aprens molt. I vaig dir, bueno, vaig demanar si podia anar-hi. Doncs jo m'ho vaig pagar jo, me'n vaig anar un cap de setmana on no coneixia ningú. I doncs, després de jornades, de xerrades... Clar, tothom es coneixia, perquè era del mateix sector menys jo. I doncs, quan vaig anar a dormir, vaig pensar... Què faig jo aquí? Saps? O sigui, és que tenia ganes de plorar. Com dient... O sigui, per mi és tot, o sigui, superemocionant, perquè estic aprenent molt, estic una... però sóc l'única que no treballo, saps? O sigui, com... I doncs, ara tinc una perspectiva totalment diferent. O sigui, l'Helena també em va ajudar com... No tengas prisa en encontrar trabajo, tú experimenta, ¿sabes? Ves a sitios, conoce gente, mira a veure aquest de què treballa, aquest què fa, saps?
0: Xarxa, no?
2: Bueno, sí, és dir xarxa, però és com... El món és tan gran i hi ha tantes possibilitats i a vegades estem en un entorn que no estem a gust i per pors no fas cap canvi. I en canvi, no sé, és com... Jo tenia com resistència de fer això i doncs, mira, vaig anar... I em va ajudar moltíssim que el Pablo...
0: El Francisco,
2: em digués, ostres, Anna, jo esto también lo he vivido. Sons guais, també m'ha portat això de comunitat, que veus que... Bueno, no sé, és un grup que tenim algun comú que... Bueno, no tothom no té feina, guais. Hi ha gent que també vol canviar de
0: però fer el salt és un...
2: Exacte.
0: Fa vertigen, no?
2: Fa vertigen i, a part, a partir dels 45 anys no és el mateix trobar feina. Saps? O sigui, jo sóc enginyera industrial, però és algo com no estàs acostumada a fer, buscar... És com, ostres, i me va ir bien, i doncs tens un confort, que tens un salari, tens una feina que la tens controlada, vas anant aprenent... No sé, per mi ha sigut un regal. O sigui, els he dit que són la meva família laboral. Després d'anar pensant, és com quin per a mi són, i és ho trobo fantàstic, que és, o sigui, és una associació sense ànim de lucre.
0: Necessari,
2: que és necessari. Total, però és que les empreses també tindrien que tenir

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
4: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia. Una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys a una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Catering. I allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, pues això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, pues, això. Qui ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar? Pues un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri.
0: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
1: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte, que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Sempre és carta?
1: Sí. Sí, sí, sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem 2 persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però a l'estar només 2 persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
1: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. pot haver-hi des d'una vidrera a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
1: Tenen molta importància perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
0: I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha a tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
1: No. L'espectacle, a part de nosaltres dos, no fem cap cosa més.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
0: No, ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, doncs, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino pel que comentaves que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, Xarcuteria Grífol, Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
0: visual,
1: o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor la vostra identitat o no?
1: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
0: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
1: Sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats a lo millor una miqueta més frescos, que va arribar la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
0: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
1: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser: durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys, jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé, llavors en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar, perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules, vull dir, no en té més, i nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
0: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
1: Sí, sí.
0: Allà ja tens diverses propostes.
1: El repte principal va ser l'apertura, vull dir... Penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
0: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant?
1: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat. Per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
0: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
1: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
0: Creixen i ampliar...
1: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
0: Gaudint.
1: Gaudint sempre.
0: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
1: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
0: Molt bé, que vagi bé.
1: Gràcies per tot.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa és así. Verá,
5: es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: ¡Qué bonito!
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
15: Si escoltes la ràdio,
16: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
15: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
16: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
15: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
17: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
18: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
21: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició. Perquè us volem parlar del peix blau. I a mesura que parlem del peix blau, també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix, que es diuen.
1: Doncs som-hi, parlem de peix blau.
2: Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos. Un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, eh? No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats, com estem acostumats a veure aquí en el Guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, eh? Ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos zona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats. I aquí segur que sí que el coneixes molt, que és el omega-3.
1: Home, i tant, aquest és famós, eh? I tots sabem que ve del peix.
2: Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar l'hem d'ingerir, l'hem de fer entrar de fora.
1: Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
2: Exacte, l'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos a l'omega-3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent,
1: sí.
2: Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
1: I hem dit que el peix blau tenia omega-3, però què més té?
2: També té altres greixos, com l'oleic i el linoleic, i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants, perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
1: Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, eh? És important.
2: Moltes coses, importantíssim. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, la part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica.